0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Should be small.

Escoltes i cas.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
4: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
5: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
1: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
4: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla joves Xiquets de Valls.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
4: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
4: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta, amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 31 d'agost. Ja hi tornem a ser. Arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, o heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, us he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una
0: volteta. I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, n'hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra peres pro i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalies.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes.
2: Això sempre.
0: Tampoc has parat,
2: eh? I sobretot amb Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No et queixaràs, que tampoc has parat.
2: Gens.
0: Alguna cosa destacada, aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és altra cosa, altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Què tal les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja. Però
0: ha estat a la Vela Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la vora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Us, els habituals del programa, ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire acondicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor, perquè l'estiu ha anat carregadet, i acabarem amb l'Àgora Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no em suspenen. Gràcies, Maiol, fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava. Però, de fet, també recordarem aquest estiu per les altíssimes temperatures que hem tingut.
5: Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
0: I, de fet, al contrari del que canta la trova, Confó, més que faltar, la calor ens ha sobrat, per no dir que ens ha sobrepassat. I és que la frase més repetida aquest estiu ha estat: quina calor!

0: per sort, hem de dir que tenim bones notícies per tots vosaltres, els oients més matiners de la ràdio. Avui ja tornem a ser aquí amb la brisa fresca que el país necessita.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, des d'aquesta matinada els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta doncs, per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... Quina sorpresa,
2: sí,
0: quina
2: cosa,
0: quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar en aquest programa.
2: Sí, sí.
0: Gràcies, Carola.
2: Distrets en té.
0: 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per la iniciativa que han tirat endavant en un hospital de la Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
3: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea, una de las responsables del proyecto, en declaraciones a la televisión boliviana.
4: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial, un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial, y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Las 5 y 12 minutos, tres buenas noticias para comenzar el matí. Ajuntaments i entitats locals de Catalunya han impulsat aquest estiu el projecte Brigada Jove per oferir feines d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
5: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina. No sé si recordeu la vostra primera...

0: Tripar papers que s'havien de portar a cremar, muntar algun moble, moure taules i cadires per l'any que ve, ordenar les classes.
1: Descansar, no fer res, és una pràctica que hauríem d'incorporar a la nostra vida. Ot Serra.
2: És la recomanació de Jorge Mira, catedràtic d'electromagnetisme a la Universitat de Santiago de Compostela. Creu que vivim massa ràpid i que fa falta pausa per reflexionar amb tranquil·litat. En una entrevista al Diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, Mira les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una maca.
1: Mira, pràcticament ja fregant un quart de sis del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i per últim parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
3: Això que sentia més la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros els vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada. I les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà?
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50. És que...

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Moment als matiners de Catalunya Ràdio de repassar algunes de les... dels sons, algunes de les històries que ens deixa el món de la tele. I precisament comencem ara parlant de l'home més fort de TV3, de Marc Ribas, que en el fons té un cor tou.
2: Molt bé. Sí. El presentador del programa Joc de Cartes d'Estiu es va emocionar en l'últim programa. D'aquesta manera tan emotiva es va referir als participants.
3: Deixeu-me dir-vos una cosa. Mira que n'he fet, de Jocs de Cartes, però feia molt de temps... molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Oh, sí que es va emocionar, pobrisso, el Marc.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just...

0: El dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
1: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
2: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo, puede hacer una crítica, pero no insultes, y sobre todo, por ejemplo, en el caso que nos ha pasado, es que aquí hay un equipo maravilloso que hace posible este milagro y que están aquí dando su esfuerzo. No deberíamos quedarnos callados los que leemos comentarios como eso o la prensa que hace ese tipo de cosas y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
3: Bueno, sí, están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
0: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir fatxa a la Ione Belar en algun moment de la seva vida i que d'altres vegades s'ha quedat molt ample insultant les actituds polítiques.
1: Ara ho veus d'una altra manera.
0: M'encanta que...
4: Escolta, tothom pot canviar.
0: Rectificar, em sorprèn d'algú que no para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
4: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
5: Yo quiero una Cataluña abierta, plural, y una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña, yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta, y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes, y ahora en mi opinión ya no lo es. En mi opinión ya no lo es. Es el presidente de todos los culés, y ahora es el presidente de los culés independentistas. Yo creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo. Y me parece una pena, porque han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
0: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui, alerta, perquè hem de parlar de Júlia o Júlia Janeiro.
4: Júlia, no?
0: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Dubrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta, alerta, participar en un reality, Lara.
4: Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
6: Oye, ¿y no te gustaría presentarte un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre? Ay, que lo hizo también súper bien.
7: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, niña, y queda dicho. Que sea lo que Dios quiera.
0: Molt simpàtica, eh? A Júlia Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso, aviso que serà així.
4: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban, que la va acusar de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
0: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, de Miss Mundo, no sé si l'heu vist. Ignacia Fernández ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. L'esteu sentint cantar, eh? És ella, eh? Repeteixo, Ignacia Fernández. És que em sembla meravellosa.
4: Està posseïda.
1: És com l'antítesi del cap et ve quan et diuen
4: és el dimoni.
0: Està totalment posseïda. És que m'encanta, Marc.
1: Heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacia Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal De Jesús i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
0: Ja va, 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
8: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes el 5 de setembre de 1976, amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça debut amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
8: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
10: Han superat Usain Bolt! Han superat Bolt! Mare meva! Bolt estirat a terra! S'ha lesionat Usain Bolt!
11: Últims metres. Atenció, que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció, Mireia, pel carrer número 5. Serà plata, serà or. Atenció, perquè s'ha ajustat. Atenció, Mireia Belmonte. Medalla d'or! Medalla d'or! Campiona olímpica Mireia Belmonte!
12: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
13: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1, final! El Barça és campió d'Europa!
14: Atenció, hi ha pressa el pilot de Tamudo. Antoni, quina balada, Tamudo retalla! Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri! Murri, murri, murri! Estan murri, Tamudo! Quin gol, mare de Déu, senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
8: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que l'agradaria s'omplís d'estelades durant el partit contra l'Atlètic Club. Va ser arran de la pallissa que la policia espanyola va clavar un jove culer durant un desplaçament del Barça a Elx.
15: Va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. És reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català, poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
16: Els matiners.
0: I una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
17: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia. Però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
0: I l'ara, qui li diem anys i anys per molts anys?
4: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos, també Bufa Espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
0: Mira'l, felicitats, home.
4: La mateixa tu, la Trelo.
0: Jo també ho vaig pensar.
4: És fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista...
0: És de tot, és de tot.
4: Fagaré, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
0: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
18: Bon dia, matiners.
19: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i gendre de Catalunya.
18: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
19: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 31 d'agost. Acabem d'engegar nova temporada de Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el Departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anava amb un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyón dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
5: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que hi van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el pilar de nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
7: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
6: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors i titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdico opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
7: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
6: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. Dos punts, estem ferms.
7: Això en un dia de castells de portada al periòdico i veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts pel que fa als articles d'opinió avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
7: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
6: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
7: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc.
6: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
7: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
6: En un article El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
7: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
6: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
7: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
6: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I una temporada més. Saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
8: Bé, molt bé.
0: Una cara de relaxada, de desconnectada.
8: Sí, sí.
0: Que és una meravella. Dimecres, ja t'ho dic ara. Fins dimecres.
8: Fa 4 dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
8: Et recordo que el dilluns és el meu dia top.
0: És cert, és cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
8: Doncs la colla dels blaus, la Maria acaba de marxar, és blava.
0: Home, mira. Veus?
8: Demà. Tot i perdre les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món al país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa, ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
8: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim el diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Que no hi havia encara?
8: Doncs un bar queer català a Barcelona.
0: Ah,
8: llegim el periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet el nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana, i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Lioliol.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
9: Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: Clar.
8: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una edat, eh?
0: I dues. M'ho han recordat els meus pares ara, quan he acabat de fer els 18 anys.
8: És de la històrica fàbrica de Segons Camp de Granollers, propietària de Colón o Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestasi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts a 6:15 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
6: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si bé a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també algun xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

Avui, Catarres, que actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre. Encara és estiu i això també vol dir que encara estan en marxa algunes festes majors abans de tornar a començar la rutina. Per exemple, a Matadepera, avui a 2:15 del vespre, concert de jazz amb la Freddy's Jazz Band.

0: banda que celebra els 10 anys de trajectòria, farà aquest concert. I més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle piromusical. Avui també, per cert, acaba la Festa Major de Sant Ramon.
1: Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
0: Durant tot el dia, l'orquestra Mongrins acompanyarà les diferents activitats que hi haurà i a partir de les 6 de la tarda, alerta, concert i ball. I a Manresa, la banda Neon.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria. 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Curado a la taula, també amb Lara García. I, home, per favor, que torna el millor duet de la dada d'aquest programa, que és Sara Lía.
2: No!
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Comencem la dada, Maria, amb geografia, eh?
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
3: Poquets. Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però sí, molt.
4: Tan dolenta amb això. Sí.
1: A veure, Sant Elias.
3: Que deu ser molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
3: sí, clar, és que imagina't per quilòmetre. No ho sé.
1: Sis? Sis? No, a Sant Elias diu 3,17. Entre 3 i 4.
4: Jo dic 4 i mig.
1: A veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7...
4: No, 4 i mig, i s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada bé amb la Lara García.
3: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat, sí. Veus? Si és que tenim una intuïció.
2: Quatre persones per quilòmetre quadrat.
1: Quatre persones, per tant, la dada major se l'emporta.
4: No.
2: Estaria entre dos,
1: no,
2: eh?
1: No, però clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
2: Exacte.
4: Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Lía guanya la primera.
4: No!
1: Escolta'm, Lara, no pots començar.
4: No, això no, no,
1: sempre ho fem per sota, sempre ho fem per sota.
4: T'ho fas venir bé.
1: No.
4: T'ho fas venir bé cada dia.
1: Però a veure com m'ho he de fer venir bé cada dia si
4: no,
1: nosaltres...
4: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faig trampes. Et vinc avisant.
1: Explica'm-ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
3: Imagina't.
1: O sigui, la pobra formiga
3: no pot viure.
2: Imagina't.
1: Gràcies, wow. Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i, aprofitant el moment, van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
6: Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
6: Mira, el Barça es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
6: I jo vaig començar amb 20-33. És un any abans que el Barça, tampoc és tan...
5: I en vaig estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh? Però... El silenci radiofònic, ho sé. Però...
6: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que ja no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
6: Mira, jo crec que no em dedicaré a això, quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. Jo, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà, pel que em consta, però vaja.
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14
7: molta
1: minuts.
7: Exacte.
1: Exactament. Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
7: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al periòdico en què deia enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges. I lligat amb això, d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
7: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire a l'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del cor amb la Laura Facabé, carregadeta, i tertúlia esportiva amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem Àgora Esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'antena.
1: Començarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, i a partir d'ara mateix 93207474. Tots els oients que tingueu ganes de parlar amb tots nosaltres, que escolta'm, he de dir-te, Maiol, per cert, que el dia de la presentació de la temporada va haver-hi molts oients que em van dir t'escoltem cada dia a les 6 del matí, però mai et truquem, a les 6 menys 10 en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara, que ens expliquin com els hi han anat les vacances.
7: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim sortiu a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
1: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93207474.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah, no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
9: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Massa alt.
8: Què vols dir, que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
13: Les autopistes no volen sentir a parlar...
12: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
12: Sí, has comès una falta. Has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. Torna al Catalunya Nit.
15: Tornem, però amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Com vas camuflar la intenció?
17: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
18: Entendre és obrir els ulls.
19: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
10: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, bon dia, bona hora, com esteu?
1: Com estàs? Com ha anat aquest estiu, Eloi?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que va començar amb bon peu, amb vacances, que és una estratègia que faig servir últimament, començar l'estiu ja amb les vacances.
1: Sí.
2: I llavors després com que arrossegues més la sensació d'estiu i de descans i aquestes coses, malgrat que vagi treballant entremig això, però ho arrossegues.
1: Val, però m'estàs dient que...
2: M'agrada més fer-ho així que no passa al revés.
1: Que hem tingut com unes vacances intermitents, entenc? És a dir, que has anat descansant i treballant, hem anat fent així.
2: Sí, però he intentat tenir la sensació d'estiu.
1: I com s'intenta tenir una sensació d'estiu, Eloi?
2: No, d'aquesta manera. És a dir, vaig començar fent un viatget a res. Mira, encara no havíem acabat la temporada. L'última setmana ja saps que me la vaig agafar de vacances.
1: Sí.
2: I llavors ja comences doncs, amb bon peu l'estiu. I després la resta doncs, vas allargant com pots, no? També sobrevivint amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és
1: intens. Si és un tros de pa, el teu fill, Eloi, per favor.
2: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta, què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
2: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes de l'Eloi Cordomí.
2: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira,
1: sí?
2: Hi ha una cosa que em va passar, i a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan es comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tant el sol.
1: Ai...
2: I llavors, el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que t'ho vaig explicar l'any passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota, que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
2: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
2: Home... Pues el tinc tot ratllat.
1: Sí,
2: tinc un record d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Tot però això no t'ha pensat, tu cobreix el seguro, això, no?
2: No ho he provat encara.
1: Pregunta. Ho tens a tot risc o com ho tens?
2: Sí, però amb una franquícia d'aquest, no ho sé. Sí, és veritat, m'hauria de cobrir.
1: Clar, pregunta-ho.
2: Hauria de pagar la franquícia.
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. Tinc cap dubte.
2: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera avui?
2: Et diré que no són meves, les cabres.
1: Ah, clar, perquè són... Bé, és igual, això ja m'aniràs informant. Doncs això...
2: A veure,
1: què...
2: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recularà un parell la temperatura, màximes de 35 graus potser ponent, més de 30 a l'interior, per tant encara ambient suau. I res, 4 núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona. La resta, tranquil·litat, i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi infilant, i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira qui tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Ja està,
1: tenim aquí avui amb una camisa blanca, impolut, escolta'm, per començar temporada.
3: Sí, comencem temporada forts, a més avui.
1: I tant, avui a morir el Junqueras, entre d'altres, al programa.
3: Una peça clau per saber si continuem estables o no a la Generalitat després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè tenim la Marta Viana i perquè sembla ser doncs, que avui, per exemple, el País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi. noi. Demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
2: Fins demà. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Fins ara, fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per cert, les vacances o no?
3: Sí.
1: Sí, has descansat, molt. Has desconnectat...
3: I a tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però, escolta'm, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
3: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
3: Ah, això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Estrell. Nosaltres hi tornem.

0: la xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
2: Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules Habitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
3: La denominació bretxa prové del francès brèche, i aquest del fràncic brecam, que vol dir esvoranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica, que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
2: I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
4: Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrè o nòrdic antic, que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
2: Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
3: Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa i també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
2: Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules Habitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
4: Exactament, sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona, la tercera en 45 edicions. Oh! que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere, ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
3: Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
4: Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
2: I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
4: El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere. Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
2: Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
3: Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent, a dreta i a esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
2: Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
4: Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
2: D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
4: Els termes són un mirall de la societat i els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
2: I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu. Potser que el nom ja ho diu tot, no?
3: Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
2: I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
3: L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes, situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
4: Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
3: Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, Som una ganga.
4: La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Quim Quima.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
5: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
6: President, president, sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. Sisplau,
7: president, sisplau. President, què vols demanar a la seva? Aquí, aquí. Es presentarà les pròximes eleccions?
8: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
9: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu

0: un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
1: El president dimiteix acusat de corrupció.
2: Grans manifestacions arreu del país.
1: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
0: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció i l'oposició, l'altre partit de sempre. No serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
3: Bon dia, truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
0: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda.
3: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
4: Un desastre.
0: Deixen de creure en el sistema.
5: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen en Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
0: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
6: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
0: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció. Que tothom reconegui el teu nom.
7: Ah, doncs sí, jo i així, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
8: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
0: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat. La campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir

que la gent sigui simplement lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició, el govern, ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, eh? La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies es defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat que el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant has de reprimir i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent fins i tot potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen, i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten fins i tot trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van poc a poc controlant. El tema és anar controlant institucions poc a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no?, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació, d'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si, a més, tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, en un sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
4: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
4: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
4: Calen en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: És a dir, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
8: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
4: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si com la democràcia, aquesta màquina de comunicació formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
9: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
8: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
9: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
4: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
10: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
8: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda a l'Església... No sé, penso així. de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones, o de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
4: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
11: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
12: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mainstream, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
4: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre, però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
13: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
8: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
13: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos i això també fa que compartim més ràpid. I que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
4: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tom al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de quan l'impossible es converteix en fàcil. És curiós com algunes coses que abans em semblaven un món, ara les faig amb un pim-pam. I no parlo de grans èxits ni de coses extraordinàries. Parlo d'aquests petits detalls que en el seu moment ens generaven respecte, dubtes o fins i tot por, i ara són part del meu dia a dia. Per exemple, recordo quan no tenia ni idea de parlar en públic, ho veia molt llunyà, impossible. Només a pensar-ho m'entrava aquella suor freda, mal de panxa, i aquells dimoniets al cap que em deien: i si em quedo en blanc? I si m'equivoco? I si la gent nota que estic nerviosa? I mira, ara t'haig de dir que cada vegada m'hi sento més còmoda, perquè gaudeixo compartint idees, explicant coses i connectant amb les persones. No és que hagin desaparegut els nervis, però la por, doncs, ja no hi és. O, per exemple, quan pensava que fer joies era una cosa molt complicada. Pensava, això és per gent creativa de debò, això és per artistes. Jo no sé si podré fer alguna cosa així. Ja, doncs encara sort que un dia em vaig atrevir a provar, perquè ara no em puc imaginar sense crear joies. I tal dia com avui, gairebé fa 20 anys que estic creant joies. I així, amb moltes coses. Com conduir per primera vegada, com aprendre a fer servir la intel·ligència artificial, o aprendre a fer batch cooking. El que ahir em semblava impossible, avui forma part de la meva rutina. I ara em pregunto, quines coses em semblen difícils ara, que d'aquí a un temps faré sense pensar? I encara més important, quines coses impossibles veus tu ara, però que en el futur les veuràs normal? Perquè la clau no és ser un expert des del minut 1. La clau és començar, encara que sigui en poca traça, encara que al principi sembli un caos. Perquè si continues avançant, un dia t'adonaràs que allò que abans semblava un repte enorme, ara només és una part de tu. Així que, quina és aquesta cosa que ara veus complicada? Però, que si t'ho permets, podria ser una cosa natural a la teva vida d'aquí un temps. Perquè la màgia d'aprendre està en això. Mira enrere i dir, mira tot el que em creia impossible i aquí estic.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: De que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
1: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
7: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per
8: Álvaro Rodríguez,
7: Eva Utrero
9: i Àlex Bermúdez.
8: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
9: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
7: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: De la calle con Omar, Yubeli.
1: Desde el DF,
2: Falca, ya.
0: ¿Me entiendes? De la calle para la calle, ya. De la calle para la calle. México, España, Canarias. Bra, bra.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències

0: gràcies als records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
3: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
4: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
5: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
6: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
7: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula Alta. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula Baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

11 de la tarda. Una mèdium troba finalment un lloc per aparcar. A 5.000 quilòmetres d'allà, mor un ànec amb el seu somriure estúpid d'ànec. T'estimo, truita.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abeig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
5: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha iniciat el procés per la creació i posada en funcionament de la nova unitat canina de la Policia Municipal, amb l'aprovació de la convocatòria per proveir un lloc d'agent amb perfil de guia caní. Aquesta nova unitat permetrà incorporar un equip format per un agent caní i un gos ensinistrat i acreditat per al treball policial. La convocatòria s'adreça a agents de la Policia Local de Catalunya amb experiència acreditada en unitats canines. Al gener d'aquest any, des de Ràdio Mollet, ja vam anunciar que aquest 2026 es crearia l'unitat canina. En declaracions a la nostra emissora, el sergent de la Policia Municipal de Mollet, Baltasar Pérez, anunciava que els gossos policials estaran entrenats principalment per la detecció de drogues i per a tasques de suport en controls, patrullatges a peu i esdeveniments multitudinaris, i a la vegada seran un mes en el patrullatge.
1: La unitat nosaltres de la unitat canina, la idea que tenim, tot i que s'ha de desenvolupar tot, però és donar-li una mica una diferenciació del que seria la reacció directa amb el gos a l'hora de fer algun tipus de detecció de substàncies i de més, doncs també la part d'incloure-la dins de la proximitat i fer aquesta part de prevenció en el patrullatge, és a dir, serà un mes dels vigilants de la seguretat i de la convivència a la ciutat de Mollet.
0: La nova unitat neix amb l'objectiu de reforçar les eines de què disposa la Policia Municipal per donar resposta als reptes actuals en matèria de seguretat ciutadana, convivència i prevenció. I l'Ajuntament s'ha adherit a la iniciativa Fes un truc, impulsada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és oferir als infants i adolescents una alternativa segura per contactar amb la seva família en cas de necessitat sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. Així ho ha explicat la regidora d'Infància, Estela Mas.
2: Fes un truc és bàsicament per dos motius, no? Un, per intentar que no hi hagi una excusa com a tal per donar un mòbil massa aviat. Sabem que les pantalles avui en dia i les connexions a xarxes socials i estar tan hiperconnectat amb un infant no és l'ideal, però que a vegades per les situacions de les famílies, doncs, perquè no sempre es poden acompanyar i tenen trajectes on van sols, de casa al col·le o del col·le al bàsquet, no? Que fan algun altre escolar, doncs vam pensar que es podria fer que Mollet, trobo que és un poble prou hospitalari, no? I prou petit, com que ens coneixem tots, doncs agafar tota aquesta xarxa de comerciants tan propers, i els hi vam proposar si ells podrien acollir aquests infants si en algun moment volguessin fer un truc a casa.
0: La campanya promou la creació d'una xarxa de comerços i equipaments de confiança on els infants i adolescents puguin fer una trucada telefònica quan ho necessitin. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.

Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Music Calaix. Només música.

0: Ràdio Mollet. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran el pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una varia l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber, l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina, Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.100 docents més fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia, mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Eduard Vidas torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local de Creu Roja Mollet Baix Vallès. Després de 2 anys coordinant les assemblees del Baix Llobregat, Vidas, que havia estat durant 9 anys al front de l'assemblea de Mollet Baix Vallès, torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local. Entre les accions desenvolupades en els darrers mesos per Creu Roja, Mollet Baix Vallès, ha estat l'emissió d'una 30ena de certificats de vulnerabilitat a persones migrades que tramitava la seva regularització. Ara l'assemblea local contactarà amb aquestes persones per fer seguiment i oferir-los suport si el necessiten a l'hora de cercar una ocupació.
1: Llavors sí que tenim l'encàrrec de parlar amb aquestes persones, de fer-les venir a les assemblees, de mica veure com estan pel que fa a la seva situació laboral, i si és el cas doncs, que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, doncs fer perquè puguin aconseguir mitjançant els programes d'ocupació de Creu Roja doncs, la inserció laboral que tan desitjada, no?
0: Una altra de les preocupacions de l'assemblea és el tema de la salut mental. Així doncs, durant aquest curs s'han fet diferents tallers adreçats especialment a gent gran i dones que es mantindran de cara al curs vinent. L'assemblea local de Creu Roja compta amb el suport de prop de 200 persones voluntàries. I ara fem un repàs de l'atur, i és que va pujar a Mollet en 61 persones al mes de juliol, però es manté per sota dels nivells de fa un any. L'atur va augmentar durant el mes de juliol, segons les dades de l'abans de l'atur registrat publicades per l'Observatori del Vallès Oriental. La ciutat va tancar el mes de juliol amb 2.272 persones en situació d'atur, 61 més que el juny, fet que suposa un increment mensual del 2,76%. En els propers dies es faran públiques les dades d'aquest passat mes d'agost i es podrà fer balanç de l'atur d'aquests mesos d'estiu. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les 2 de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat en sentit Tarragona i un altre també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
2: Pals i Botes. L'agenda.
3: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jordi Gascon. L'atur va augmentar durant el mes de juliol a Mollet, segons les dades de l'atur registrat publicades per l'Observatori del Vallès Oriental. La ciutat va tancar el mes de juliol amb 2.272 persones en situació d'atur, 61 més que al juny, fet que suposa un increment mensual del 2,76%. Tot i aquesta pujada respecte al mes anterior, la situació millora en termes interanuals. Mollet registra 67 persones aturades menys que el juliol de l'any passat, un descens del 2,86%, i la taxa d'atur provisional se situa en el 8,62. En els propers dies es faran públiques les dades del mes d'agost i es podrà fer balanç de l'atur d'aquests mesos d'estiu. I la Festa Major de Mollet de 2026 va finalitzar, ara farà uns 13 dies, i ha tornat a omplir de gom a gom els carrers, parcs, places i espais de Mollet, que des del 14 fins al 18 d'agost, tot i que l'activitat de les colles i les entitats va començar el dia 10, han acollit més d'un centenar d'activitats adreçades a tots els públics. L'èxit de participació també s'ha posat de manifest amb el fet que les activitats i els concerts han omplert el seu aforament cada dia amb l'assistència de milers de persones i que les entrades d'aquelles activitats han estat de pagament i s'han exhaurit. Pel que fa a les activitats de les colles, la Colla Morada ha estat la guanyadora de la Festa Major de 2026 i empaten a l'històric del marcador de dues colles a 13. A més, la Colla Morada enguany ha presentat la Bèstia de Foc Loin, que ha tingut molt bona acollida. Més enllà de la competició, a la festa hi ha hagut moments destacats com l'entrada a plaça de les entitats de la Cultural previ al pregó, una reivindicació que feia temps venien fent les entitats i que enguany s'ha fet realitat. Mercè Pérez és regidora de Cultura.
1: Passa que per temes de seguretat els tècnics municipals també no ho veien gaire clar, però a última hora hem fet aquest passillo que també priva que molta gent avanci, o sigui, la gent ha d'avançar més tard, però han pogut passar i per ells ha sigut important i tota la ciutat ha pogut gaudir d'alguna manera d'aquestes, bueno, aquest patrimoni de la ciutat, com són la Santa Teca, els gegants, la Cucamolla, el Mollfer, i ara pues, l'any que ve ja passarà amb el Oing.
0: També per quart any consecutiu, l'Ajuntament ha instal·lat un circuit de prevenció i intervenció de les agressions sexuals i LGTBI+, als espais dels concerts de Festa Major, amb un punt fix situat a les nits del Parc de Can Mulà. En aquesta edició s'ha fet arribar material informatiu i de sensibilització a 1.158 persones. Per franges d'edat, el major nombre d'interaccions s'ha fet als joves de 18 a 35 anys. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

am the crime, and you are mine. I am the crime, and you are mine.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet inicia el procés per crear la unitat canina de la policia municipal. S'ha aprovat la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Es vol que el gos sigui un mes en el patrullatge. I Mollet s'adhereix a la iniciativa Fes un truc. L'objectiu és oferir als infants i adolescents un comerç o equipament de la ciutat per poder trucar a la seva família sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet Baix Vallès. Anteriorment havia estat 9 anys al front de l'Assemblea Local. I repassarem com va anar la Festa Major de Mollet, on la Colla Morada en va sortir guanyadora i empat a 13 al marcador històric. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada setmana conversem amb una persona que ha contribuït i que encara continua contribuint a la ciutat de Mollet. Avui aquest espai de Veus de Ciutat l'hem reservat per en Robert Segalés, a qui saludem. Molt bon dia, Robert.
2: Bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estoneta, no? Doncs per conèixer una mica millor qui hi ha darrere de la bodega Segalés, no? Perquè doncs, segur que molta gent en escoltar aquest cognom ja posa cara directament a en Robert.
2: Segurament que sí.
1: Robert, comencem sempre igual perquè les persones doncs, que estiguin escoltant, que segur que tothom et coneix, però per aquelles persones que potser no et puguin conèixer, com et presentaries a tu mateix? Qui és en Robert Segalés?
2: Bé, en Robert Segalés, doncs, és el... Soc de Bodega Segalés, soc la tercera generació i, bueno, i durant... des dels 14 anys que estic treballant a casa i fent servei a domicili. Aquesta és la meva presentació, més o menys.
1: Clar, parlem d'aquest servei a domicili, però a què t'has dedicat, exactament?
2: Sí, no, això, senzilla, és això. És la bodega, omplir garrafes de vi, servir-les i bueno... I tota la vida ha sigut així.
1: No has tingut cap altra professió,
2: no,
1: Robert?
2: No, tota la vida ha sigut això, sí.
1: Què és el que t'ha donat a tu la bodega?
2: Bueno, no, com que no vaig voler seguir estudiant, doncs als 14 anys ja vaig decidir que volia quedar-me a casa a treballar i fins que m'he jubilat.
1: Mm-hmm. És a dir, que t'ha escollit una mica tu, aquesta vida. No
2: sí,
1: sé si vas
2: sí,
1: poder
2: sí,
1: tu
2: sí, sí.
1: triar massa.
2: No m'han obligat, tampoc, no em van obligar a tenir que treballar a casa, sinó que ho vaig decidir-ho jo, sí, sí.
1: Mm-hmm. I tot això, és a dir, que tota la vida, la teva vida professional, no?, a la bodega,
2: sí.
1: Que de fet encara continua, també.
2: Sí, sí, ara ho hem traspassat i continua amb el que és la venda del vi a granel i generosos, però bueno, li ha donat, és un noi jove, que l'Àlex, que té 28 anys, i té moltes ganes de treballar i bueno, ha canviat una mica el sistema que tenim nosaltres. Fa una mica de pica-pica, aperitius i degustació, i bueno, però almenys continua, sí.
1: Clar, com et fa sentir també a tu això? Perquè, ostres, actualment, quan tanca un comerç a Mollet de molts anys és molt difícil que torni a obrir, és difícil doncs, trobar aquest relleu. De fet, es va treure el que és el logotip, no?, de la
2: sí.
1: bodega Segalés. Com et fa sentir això de dir, ostres, doncs aquest espai
2: continua
1: endavant?
2: No, molt contents, estem molt contents de que continuï i que, bueno, i que segueixi per molts anys, sí. Sí, sí.
1: Comenta'ns un dia a dia a la bodega, Robert, com era? Per fer una rutina.
2: Sí, el dia a dia era començar a les 7 del matí, entre les 7 i les 9 del matí et venien portar gènere, a partir de les 9 esmorzar, ja tenia la furgoneta a punt per sortir a repartir, i sortíem a repartir fins a les 2, o, bueno, últimament ja fins a les 3 i a la tarda ja no continuava. Però era el servei domicili durant el dematí. Però, bueno, hi va haver anys que era dematí tarda, sí, sí, sí.
1: Què és el que més t'agradava d'aquesta
2: bueno,
1: feina?
2: Servir la gent i el parlar, i sí, sí, això de parlar, molt bé, sí. Sí, sí, sí.
1: Clar, s'ha de tenir, no?, també aquest do de persona,
2: sí,
1: de...
2: Sí, a part de que sóc molt tímid, doncs, bueno, amb la gent coneguda ja no sóc tant, sí.
1: Clar, però
2: sí,
1: al llarg d'aquests anys no has conegut a molta gent,
2: molta
1: també.
2: Molta gent, sí, sí.
1: I no és aquesta timidesa, no creus que s'ha anat esvaint o que has
2: no,
1: anat treballant?
2: No, encara en tinc una mica de guardada, sí, sí.
1: També, amb tots aquests anys, clar, comentaves el tema del servei a domicili, clar, que vas també potser establint relacions amb aquests clients, no?, que van més enllà d'aquest servei de jo et porto,
2: sí,
1: tu
2: sí,
1: pagues.
2: Sí. Quasi bé era un mes de la casa. O sigui que, com que ja era la rutina de cada setmana i de mes, doncs, bueno, ja sabien que sí. I, bueno, dintre el que és el servei de domicili, vaig conèixer la meva dona repartint i, bueno, ens hem casat i estem feliçment casats encara. I, sí, sí.
1: Doncs t'ha donat moltes coses, la bodega.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. De tots aquests anys treballant al capdavant de la bodega, quina seria alguna anècdota, algun record que t'hagi anat acompanyant?
2: Sí, doncs era jovenet, hauria de tenir uns... Com que vaig començar als 14, hauria de tenir 16 o 17 anys, i estava repartint, era el carrer Martín el Humano, era el primer carrer de Mollet, i arribava un taxi amb un bebè, i amb els anys aquest bebè s'ha fet gran, s'ha casat i té una filla, que aquesta filla ja ha de tenir 17 o 18 anys. O sigui que això és una cosa que cada vegada que la veus amb aquella noia dius, mira, aquest era aquell bebè que vaig veure arribar amb un taxi de Barcelona.
1: Això et fa sentir gran, Robert. Bé,
2: bueno, és el pas del temps. Això és el pas del temps, ni més ni menys. Sí. I bueno, és un record, sí.
1: Ara, clar, en el teu cas et va jubilar no fa gaire temps.
2: 8 mesos fa.
1: Ho trobes a faltar?
2: No ho trobo. Trobes a faltar el caliu de parlar amb la gent i de més, però el fet de tenir-te que llevar d'hora l'atenció aquella de que si aquest camió no em vindrà, que si... Això és més tranquil·litat i se senta molt bé. No ho trobo a faltar.
1: No, potser ja ve de gust també, no?, aquest canvi
2: sí,
1: de tranquil·litat.
2: Sí. Més tranquil·litat, sí.
1: Robert, també volem conèixer la teva infància, perquè coneixem doncs tot molt el que és la teva vida professional, no?, que al final doncs has estat dedicat al que és a la ciutat de Mollet. Parlem de la teva infància. Com eres de petit? Què és el que recordes?
2: Era molt entremaliat i molt feliç. I, bueno, a casa, com que era botiga, sempre hi havia gent i sempre estava distret. O sigui que, i bueno, com que hi havia un pati, hi havia les corts dels animals, dels porcs, dels conills, de les gallines, i bueno, sempre m'ho passava molt bé. He sigut molt feliç, sí. La meva infància ha sigut molt feliç, sí.
1: Perquè la infància va ser aquí a Mollet.
2: Aquí a Mollet, sí, jo vaig néixer a aquella casa. O sigui que ja fa 68 anys. O farà 68 anys.
1: I tu, Robert, veure també com la teva família s'hi dedicava a la bodega, creus que això et va donar alguna experiència de dir, ostres, mira, doncs ho feien així, ho feien així, i ara també de gran ho he fet així o d'aquesta altra manera?
2: Sí, bueno, més o menys ha sigut la tradició familiar, eh? El que passa que, bueno, a mesura que van passant els anys, doncs, tot es va modificant perquè els hàbits de la gent canvien i has d'anar canviant, sí.
1: Ens parlaves d'una infància feliç,
2: sí, sí.
1: Amb nostàlgia, no? Ho recordes potser fins i tot?
2: Va ser una infància molt feliç, sí. Molt bé, sí.
1: Com recordes aquell Mollet? Ara que tu veus doncs, als nens amb aquesta infància que viuen actualment, com ho compararies a la teva infància? Com ho recordes?
2: Bueno, jugar al carrer amb els amics, el carrer era sense asfaltar, hi havia basses d'aigua, i bueno, eren tota la colla d'amics del carrer, sí.
1: Molt diferent
2: molt
1: del que
2: diferent
1: estem acostumats ara mateix.
2: Sí, ara no es podria fer això.
1: I tema d'estudis, tal, l'has dit abans que vas voler deixar-ho.
2: Vaig acabar el quart de batxillerat i ja no vaig voler seguir, ja no. Poder, si haguessin apretat una mica, podria ser que hagués estudiat, però bueno, jo volia treballar a casa, i com que sabia que a casa hi havia feina, no vaig tenir cap inconvenient ni cap problema en seguir treballant, sí.
1: Clar, potser era una època en la que s'hi posava molta importància, no? El fet de guanyar diners, de continuar treballant, potser la formació depèn com quedava una mica més apartada.
2: Sí, és possible, sí. Sí.
1: Tens algun record de la teva infància, alguna anècdota que encara t'acompanyi, també?
2: Bueno, no. Sempre n'hi ha d'anècdotes, però bueno, vaig voler agafar una bicicleta com els grans i vaig caure i em vaig trencar el braç. O sigui, això em va quedar molt present, sí.
1: Això ho ha viscut molta gent,
2: sí.
1: Eh?
2: I bueno...
1: D'aquest Robert de petit, creus que encara queda alguna cosa en el Robert actual?
2: Bueno, no és que em quedi, sinó que veus el reflex amb els teus nets i tens veus que el que fan ells tu també ho feies, no? I sí.
1: Que quan ets avi potser connectes més amb aquesta infància.
2: Sí, i no tens tanta pressa. No tens tanta pressa com amb els fills, sí. Sí. Els disfrutes més, sí.
1: I d'aquesta infància aquí a Mollet, com recordes, abans deies, no? Doncs aquest joc al carrer, aquesta potser més llibertat que tenien els nens, com recordes que era el Mollet d'aquella època?
2: Bueno, era més tranquil·la, no hi havia tant trànsit tampoc, i ja et dic, els carrers sense asfaltar, i bueno, era més tranquil, sí, més tranquil.
1: Doncs ara que coneixem el Robert, la seva professió, el Robert, la seva infància, també volem conèixer una mica quins són els teus gustos culturals. Comencem amb una pel·lícula. No sé si tens alguna pel·lícula que t'hagi acompanyat, que hagis vist més d'un cop.
2: Sí, és la, es diu Esencia de Mujer, de l'Al Pacino, que hi havia una primera. Aquesta és com una... O sigui, hi havia una primera que va ser Perfume de Mujer, que era dels anys 70 o així, però l'ha millorat molt aquesta, Esencia de Mujer del Pacino, sí. Aquesta l'he vista moltes vegades. Bueno, és un noi jove i un militar retirat, no? La disciplina i la innocència del jovent, i bueno, és molt... És molt tendre, sí.
1: És una pel·lícula que ella ja dius, ai, no sé què posar, doncs mira, poso aquesta
2: sí,
1: que...
2: No. Sense cap problema la tornaria a veure, sí.
1: I alguna sèrie que t'agradi?
2: La sèrie, bueno, últimament House, de Netflix, sí, aquesta és molt... És molt, molt curiosa.
1: Clar, això ho hem comentat també amb altres convidats que... Clar, abans per veure una sèrie doncs havia de sortir aquell dia, aquella lloc, hora, a la tele, havies d'estar davant, no? Però ara, clar, amb totes les plataformes... Escollir una sèrie és molt complicat a vegades.
2: Sí, el que passa que el que passa que les sèries enganxen molt.
1: Això sí.
2: I llavors el que té de bo és que, bueno, són uns 40-45 minuts, que no és una pel·lícula que dona una hora i mitja, no, dues hores. I amb això més curt, doncs, bueno.
1: Sí, però a vegades t'atrapa, perquè acabes veient dos o tres i encara se't va més llarg que una pel·lícula. Quan parlem de peces audiovisuals, quin és el tipus de gènere que t'agrada més?
2: D'acció. Acció. Tiros, a mi m'agraden els tiros.
1: Així de l'oest també.
2: Bé, de l'oest, o tipus Kill Bill, o de Tarantino, i d'aquestes, bueno, sí.
1: Hem parlat d'aquestes peces audiovisuals, però també llibres, un llibre que recomanaries, que t'agradi, que t'estiguis llegint.
2: Sí, un llibre que me'l va recomanar un dels fundadors de La Sirena, L'Hombre del Traje Gris. Aquest és un llibre que, bueno... Me'l van recomanar i, bueno, és molt distret, sí.
1: De què tracta?
2: Sí. Es tracta d'un home que se'n va a la Segona Guerra Mundial i va tenir una parella allà, a Europa, era americà. I al tornar era periodista i va tenir un fill amb la del Japó. Va tenir un fill. I llavors es van contactar amb ell i ell va contactar. I la dona, la seva dona, va acceptar molt bé que tingués una parella que es volgués dedicar, que volgués ajudar el seu fill, no? I ell, de periodista, tenia un jefe que era molt dur i sempre li feia repetir les coses 3 o 4 vegades. I, bueno, és una síntesi de lo que és el llibre, no?
1: Però està basat en fets reals o...
2: No, em sembla que no. Però, bueno, està molt ben... És molt, molt distret, És una dels que més m'ha agradat, sí.
1: Veiem que en aquesta part de la Segona Guerra Mundial continuen els tiros, que t'agradaven de la part més cinematogràfica. Amb tots els nostres convidats, el que fem és doncs, que abans que vinguin els hi demanem que ens digueu una cançó que us agradi, una cançó que us transmeti, i en el teu cas, Robert, has escollit a Hotel California, que de fet ja comença a sonar pel fons. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i després comentem per què has escollit aquesta cançó.
2: Molt bé.

0: Doncs com hem dit, escoltàvem aquest tema Hotel California i ara doncs arriba el moment de preguntar-li al Robert que per què ha escollit aquesta cançó.
1: Sí, doncs aquesta cançó és de l'any 77-78 i, bueno, jo estava fent la mili i, bueno, és un record d'aquells que tens de joventut, no?
0: Mm-hmm. T'acompanyava la mili o vas sonar en algun punt concret?
1: No, abans d'arribar-hi, però, bueno, era per aquelles dates, era. Quan la vaig conèixer i em va agradar molt, sí.
0: Mm-hmm. T'ha acompanyat aquesta cançó?
1: Sí. Mm-hmm. Sempre pot ser que hi hagi un moment o altre, no al dia, sinó bastant sovint de posar-la, sí.
0: Mm-hmm. Molt maco. Sí. Doncs ara que hem conegut aquests gustos musicals, Robert, arriba, ja anem tancant l'entrevista, arriba el moment de les preguntes ràpides, com li comentem a tots els entrevistats. Si vols justificar-te, pots fer-ho, si no, passem a la següent pregunta.
1: Molt bé.
0: I com sempre, comencem amb temes gastronòmics. Aquesta genera una mica de debat. Hi ha gent que amb sense la truita de patates, com la prefereixes, amb o sense ceba?
1: Amb ceba.
0: Amb ceba.
1: Sí.
0: I tens algun plat preferit?
1: Els peus de porc.
0: Cuinats per tu?
1: No, per la dona.
0: I per tu, que t'agradi cuinar?
1: Sí. No, jo sóc molt mal cuiner, però bueno, un plat d'espagueti sí que els faria, o un ou ferrat també.
0: Molt bé.
1: El que passa que amb els peus de porc han d'estar acompanyats amb un cava Brut Nature, que sigui ben fresc.
0: Bueno, clar, el maridatge, això ja t'encarregues tu, no, Robert?
1: Sí, però el cava Brut Nature, això és molt important, i que sigui ben fresc.
0: Si no, ja no entren igual els peus.
1: És diferent, sí, és diferent.
0: I ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: El de vainilla.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, soc de la vieja ola, sí, els de vainilla, sí.
0: Aquesta pregunta, mira, de fet, ara que em comentaves aquest cava, no, doncs, que acompanya els peus, no l'hem fet a cap convidat, però aprofitant que tenies la bodega,
1: sí.
0: Quin seria el teu producte preferit de la bodega?
1: Bueno, com que els provàvem tots, els teníem que provar tots, per saber més o menys, però bueno, ens tiràvem més de cava que no pas de vi, sí.
0: Hi ha algun cava així en concret que diguis, aquest, per dues les ocasions, pot encaixar?
1: Sí, era un Raïmat Brut Nature, I estava, i ben fresquet estava boníssim.
0: M'agrada que posis l'accent en què ja està, sí, ben fresquet.
1: Ben fresquet,
0: eh?
1: Sí, això és molt important, sí.
0: Seguim amb les preguntes ràpides, Robert. Que ets més de matí o de nits?
1: De nit. De nit, sí. El dematí em costa molt llevar-me.
0: Després de tants anys matinant, no?
1: Sí,
0: has
1: ja
0: de fer una mica el ronso,
1: calma,
0: aprofitar.
1: Sí. M'ho pren més en calma.
0: I si has de parlar amb una persona, que prefereixes enviar un WhatsApp o trucar?
1: Trucar.
0: Mm-hmm.
1: Trucar. Les noves tecnologies en costen una mica, sí.
0: Cafè sol, amb llet, o potser no t'agrada el cafè?
1: Al matí cafè amb llet, i durant el dia, si prenc, és un cafè sol. Sí.
0: Mm-hmm. Si poguessis tenir un superpoder, quin seria?
1: Invisible.
0: Per combatre aquesta timidesa.
1: La timidesa, sí. Ni més ni menys, sí.
0: I canviaries algun aspecte de tu mateix?
1: Bueno, no sé tan tímid, sí. No sé tan tímid, sí.
0: Què preferiries, visitar el passat o el futur?
1: El futur. El passat ja està passat.
0: Mm-hmm.
1: El futur, sí.
0: I ara parlem d'aquí de Mollet. Sense dir la bodega, un lloc de la ciutat que t'agradi.
1: El Parc de Camula.
0: Mm-hmm.
1: El Parc de Camula, sí.
0: I un lloc que, bueno, et quedava bastant a prop, de la bodega,
1: sí.
0: Que potser t'escapaves algun dia així,
1: no,
0: o què?
1: O si tenies que anar cap al centre. Quan érem petits, senties a la mare o a la iaia que deia, me'n vaig al poble. O sigui, que estàvem apartats, no? Però, bueno, però és, si tinc que passar o per la cera o pel parc, passo pel parc. Sí.
0: Mm-hmm. També ara amb aquesta calor que fa, doncs potser refresca una mica, no?
1: Sí.
0: Passa per l'ombra dels arbres. I un lloc que evitaries d'aquí de Mollet?
1: Els radars dels semàfors, tots. Els evitaria, però els evitava tots, eh? Sí.
0: Tenies la ruta ja per no enganxar.
1: Volia que m'enganxés el semàfor en vermell. Així segur que no m'enganxava el
0: radar. És que són perillosos alguns, eh?
1: Sí.
0: Són perillosos.
1: Sí.
0: I ja per acabar amb aquesta ronda de preguntes, quins són els seus imprescindibles a la tauleta de nit?
1: Bueno, tinc un llibre. Ara estic llegint, vol tornar a llegir una altra vegada, l'Odissea, i un got d'aigua.
0: Mm-hmm.
1: Un got d'aigua, sí.
0: I ara sí, Robert, per ja anar tancant l'entrevista. En el teu cas, has viscut tota la teva aquí a Mollet, també doncs, t'has desenvolupat professionalment aquí a la ciutat. Abans que ens deies que t'agradaria anar al futur, com veus el Mollet del futur? O com t'agradaria que fos aquesta ciutat? Com te la imagines?
1: Jo, mira, d'entrada me l'imagino en un teatre com Déu mana. Perquè veus pobles del voltant que tenen un teatre que és molt diferent. I per la sort que hem tingut tenint un fill artista, doncs, bueno, hem visitat pobles petits que tenen un gran teatre, i això voldria pel futur d'aquí a Mollet, sí.
0: Molt enfocat en la cultura, eh? Escombrant cap a casa, veiem.
1: Sí, sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, però, bueno, Mollet és una ciutat viva i necessitaria un altre tipus de teatre, sí.
0: Doncs amb això, Robert, sí que posem punt i final a aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te moltíssim que ens acceptessis la proposta, que hagis vingut, que ens hagués et conèixer una miqueta millor, com li diem a tothom, eh? Ens seguirem veient pels carrers de Mollet. Sí, ens trobem a la propera, i que vagi molt bé, Robert, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat. Thank you.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Poesia y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur. Y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
4: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda, a Ràdio Mollet.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
7: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 31 d'agost del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet inicia el procés per crear la unitat canina de la policia municipal. S'ha aprovat la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Es vol que el gos sigui un mes en el patrullatge. I Mollet s'adhereix a la iniciativa Fes un truc. L'objectiu és oferir als infants i adolescents un comerç o equipament de la ciutat per poder trucar a la seva família sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet Baix Vallès. Anteriorment havia estat 9 anys al front de l'Assemblea Local. I repassarem com va anar la Festa Major de Mollet, on la Colla Morada en va sortir guanyadora i empata a 13 al marcador històric. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha iniciat el procés per la creació i posada en funcionament de la nova unitat canina de la policia municipal amb l'aprovació de la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Aquesta nova unitat permetrà incorporar un equip format per un agent guia caní i un gos ensinistrat i acreditat per al treball policial. La convocatòria s'adreça a agents de policia local de Catalunya amb experiència acreditada en unitats canines, formació específica com a guies canins i amb disponibilitat d'un gos entrenat i certificat per les funcions policials previstes. Al gener d'aquest any, des de Ràdio Mollet, ja vam anunciar que aquest 2026 es crearia l'unitat canina. En declaracions a la nostra emissora, el sergent de la Policia Municipal de Mollet, Baltasar Pérez, anunciava que els gossos policials estaran entrenats principalment per la detecció de drogues i per a tasques de suport en controls, patrullatges a peu i esdeveniments multitudinaris, i a la vegada seran un mes en el patrullatge.
2: La unitat nosaltres de la unitat canina, la idea que tenim, tot i que s'ha de desenvolupar tot, però és donar-li una mica una diferenciació del que seria la reacció directa amb el gos a l'hora de fer algun tipus de detecció de substàncies i de més, doncs també la part d'incloure-la dins de la proximitat i fer aquesta part de prevenció en el patrullatge, és a dir, serà un mes dels vigilants de la seguretat i de la convivència a la ciutat de Mollet.
1: La nova unitat neix amb l'objectiu de reforçar les eines de què disposa la policia municipal per donar resposta als reptes actuals en matèria de seguretat ciutadana, convivència i prevenció. La unitat canina també tindrà un important vessant de proximitat i sensibilització ciutadana.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès s'ha adherit a la iniciativa Fes un truc, impulsada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és oferir als infants i adolescents una alternativa segura per contactar amb la seva família en cas de necessitat sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. Així ho ha explicat la regidora d'Infància, Estela Mas.
3: Fes un truc és bàsicament per dos motius, no? Un, per intentar que no hi hagi una excusa com a tal per donar un mòbil massa aviat. Sabem que les pantalles avui en dia i les connexions a xarxes socials i estar tan hiperconnectat amb un infant no és l'ideal, però que a vegades per les situacions de les famílies, doncs, perquè no sempre es poden acompanyar i tenen trajectes on van sols, de casa al col·le o del col·le al bàsquet, no? Que fan algun altre escolar, doncs vam pensar que es podria fer que Mollet, trobo que és un poble prou hospitalari, no? I prou petit, com que ens coneixem tots, doncs agafar tota aquesta xarxa de comerciants tan propers, i els hi vam proposar si ells podrien acollir aquests infants si en algun moment volguessin fer un truc a casa.
1: La campanya promou la creació d'una xarxa de comerços i equipaments de confiança on els infants i adolescents puguin fer una trucada telefònica quan ho necessitin. Els establiments adherits disposaran d'un distintiu que permetrà reconèixer fàcilment els punts on poden demanar ajuda. Més enllà dels equipaments municipals que formaran part de la xarxa, ja s'ha informat a més de 400 establiments comercials als quals s'ha convidat a sumar-se a la iniciativa. La ciutadania podrà consultar els punts adherits a través d'un mapa interactiu en línia que permetrà consultar els comerços i equipaments adherits. Les persones interessades poden contactar amb la campanya a través de l'adreça electrònica fesuntruc@molletvallès.cat.

0: I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local de Creu Roja Mollet-Baix Vallès després de 2 anys coordinant les assemblees del Baix Llobregat. Vides, que havia estat durant 9 anys al front de l'assemblea local de Mollet-Baix Vallès, torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local. Entre les accions desenvolupades en els darrers mesos per Creu Roja Mollet-Baix Vallès ha estat l'emissió d'una 30ena de certificats de vulnerabilitat a persones migrades que tramitaven la seva regularització. Ara l'assemblea local contactarà amb aquestes persones per fer seguiment i oferir-los suport. Si el necessiten, alhora també cercar una ocupació, ho explica Eduard Vides.
1: Llavors sí que tenim l'encàrrec de parlar amb aquestes persones, de fer-les venir a les assemblees, de mica a veure com estan pel que fa a la seva situació laboral, i si és el cas, doncs, que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, doncs a fer perquè puguin aconseguir, mitjançant els programes d'ocupació de Creu Roja, doncs, la inserció laboral que tan desitjada, no?
0: Una altra de les preocupacions de l'assemblea és el tema de la salut mental. Així, durant el curs 2025-2026 s'han fet diferents tallers adreçats especialment a gent gran i dones que es mantindran de cara al curs vinent.
1: El tema de la salut mental en general és un dels grans temes, no?, que ens preocupa. Clar, això afecta a totes les edats, no? No és algo que agafi una edat determinada. I en aquí, tant el que són, per exemple, el col·lectiu de dones, en aquí sí que s'han muntat i es continuaran fent al llarg de tot l'any tallers per a dones on a banda d'intercanviar coneixements, es treballarà el tema del benestar emocional, espais per compartir, escoltar i, bueno, i sentir-se a gust amb si mateix, no?
0: El col·lectiu de gent gran és un dels que s'ha incrementat notablement. Així, prop d'una 40ena de persones participen regularment en les formacions que s'ofereixen des de l'assemblea. Eduard Vides ha dit que, més enllà dels tallers de memòria i activitat física, aquest curs s'ha fet una obra de teatre. Vides ha comentat que aquesta ha estat una experiència molt enriquidora.
1: Recentment vam fer una petita obra de teatre, no? I realment va ser una de les activitats, per mi, que em vaig trobar més emocionant, no? Perquè veus que persones grans, doncs, que pateixen el que li diem la soledat no desitjada, doncs troben un grup de persones grans i no tan grans, doncs que on es poden desenvolupar, on es poden relacionar i bueno, millorar el benestar emocional, no?, de cadascuna d'elles, no?
0: L'assemblea local de Creu Roja, Mollet-Baix Vallès, compta amb el suport de prop de 200 persones voluntàries. Tot i això, des de l'entitat sempre hi són obertes les portes per acollir nous voluntaris. L'assemblea es troba a la plaça Enric Rosés, número 5, és refugi climàtic i el mes d'agost no tanca.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions parlant del temps amb crònica des de la xarxa que ens porta Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els nuvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret, número 73.

0: I ara fem repàs de la Festa Major de Mollet 2026, que va tornar a omplir de gom a gom els carrers de Mollet, els parcs, les places i els espais, que des del 14 fins al 18 d'agost, tot i que l'activitat de les colles i de les entitats va començar el dia 10, van acollir més d'un centenar d'activitats adreçades a tots els públics. L'èxit de la participació també s'ha posat de manifest amb el fet que les activitats i els concerts han omplert el seu aforament cada dia amb l'assistència de milers de persones i que totes les entrades d'aquelles activitats que van ser de pagament es van exaurir també al Museu Abelló. Pel que fa a les activitats de les colles, la colla Morada ha estat la guanyadora de la Festa Major 2026. Els punts de l'engrescada, la despertada i el premi a l'originalitat junt amb el punt del ball del Fanalet van ser els decisius per decantar la balança cap a la colla Morada. La rivalitat entre les dues colles havia estat màxima i el marcador abans de desvetllar-se els punts secrets era de 6 a 5 a favor de Torrats. Totes dues colles van lluitar les proves i van demostrar estar ben vives. Una victòria sòlida per la colla Morada que fa que el resultat de l'històric entre les dues colles sigui d'empat amb un marcador final de 13-13. A més, la colla Morada va estrenar enguany una bèstia de foc, l'Oing, que va tenir molt bona acollida entre la població. Més enllà de la competició a la festa, hi va haver moments destacats com l'entrada a plaça de les entitats de la cultural previ al pregó, una reivindicació que feia temps venien fent les entitats i que enguany es va fer realitat. Mercè Pérez, regidora de Cultura.
1: Que feia molt temps que ho demanàvem, el que passa que per temes de seguretat els tècnics municipals també no ho veien gaire clar, però a última hora hem fet aquest passillo que també priva que molta gent avanci, o sigui, la gent ha d'avançar més tard, però han pogut passar i per ells ha sigut important i tota la ciutat ha pogut gaudir d'alguna manera d'aquestes, bueno, aquest patrimoni de la ciutat, com són la Santa Teca, els gegants, la Cucamolla, el Mollfer, i ara, doncs, l'any que ve ja passarà el Oing.
0: Enguany es va fer un reconeixement als 20 anys de la Capta de Sang com a prova puntuable entre colles. Es van fer 358 donacions i el lliurament del Morat i Torrat d'Honor va ser també un dels moments destacats d'aquesta festa major. Les colles van reconèixer la trajectòria de la llibreria Lilla, que enguany celebra els 30 anys d'història. El seu propietari, Carles Penya, reconeixia a Ràdio Mollet l'orgull que havia estat rebre aquest premi per part de les colles.
2: Bueno, vull dir, és d'aquelles coses que no se passen pel cap mai, no? Però ens va fer molta il·lusió, la veritat, perquè que dues entitats ara tan importants al poble, no? Com són Morats i Torrats, que són l'ànima de la festa i l'ànima de la ciutat, es posin d'acord per donar-nos aquest reconeixement, doncs, ostres, és molt, molt, molt maco, sí.
0: També per quart any consecutiu l'Ajuntament instal·lava un circuit de prevenció i intervenció de les agressions sexuals i LGTBI+, els concerts de Festa Major, el Parc de Can Mulà, i en aquesta edició es va arribar a fer servir material informatiu i de sensibilització a 1.158 persones i en destaca la franja de 18 a 35 anys, en concret 618 persones, però també ho van fer 26 persones, sorprenentment, de més de 65 anys. Estela Mas, regidora de Feminisme, comentava que el Pulila està ja molt consolidat a la ciutat.
3: Està molt consolidat, tothom sap molt bé ja com funciona i amb els anys el que s'ha de destacar sobretot és la gran coordinació que estan havent ja d'entre totes les entitats que fan barra, la policia, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, els serveis sanitaris. La veritat que el que s'ha de destacar molt aquest any és aquesta gran coordinació que fa que les coses, quan passen, perquè també han passat, doncs es puguin resoldre seguint els protocols i protegint sempre a la víctima.
0: I el pregó va estar protagonitzat per l'humorista Pep Plaza, que es va posar al públic a la butxaca amb les seves imitacions. De fet, l'humorista va començar el pregó fent referència a Ràdio Mollet després que dies abans li preguntéssim quin tipus de pregó prepararia.
4: La ràdio de la vostra localitat em preguntava setmanes enrere quin tipus de pregó faria i jo els hi deia que em sentia una mica impostor, Mireia. Per què impostor? Perquè jo no hi tinc cap arrel amb Mollet del Vallès. No, sí que el conec de passada, sé que teniu aquí l'escola de la policia, però bàsicament, com que sóc del Maresme, doncs poc vincle tinc jo amb Mollet. Però és d'agrair que un poble com una ciutat, com Mollet, m'hagi acollit i, hòstia, jo el que no sabia és que per fer el pregó havíem de fer aquesta comitiva. Deixeu-me dir que jo només arribar i pujar-me amb aquell descapotable m'he sentit com a mínim com el papa de Roma.
0: El concert de la Fumiga al Parc de Can Mula va posar el punt i final a la Festa Major de 2026 i abans a l'embalar l'alcaldessa lliurava les colles, les reproduccions en 3D de la Santa Teca i el Mollfer creades per l'autor del cartell de la Festa Major d'enguany, que va ser Gerard Martínez.

I l'atur puja a Mollet en 61 persones al juliol, però es manté per sota dels nivells de fa un any. L'atur va augmentar durant el mes de juliol a Mollet, segons les dades de l'abans de l'atur registrat per l'Observatori del Vallès Oriental. La ciutat va tancar el mes de juliol amb 2.272 persones en situació d'atur, 61 més que el juny, fet que suposa un increment mensual del 2,76%. Tot i aquesta pujada respecte al mes anterior, la situació millora en termes interanuals.

Mollet inicia el procés per crear la unitat canina de la policia municipal. S'ha aprovat la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Es vol que el gos sigui un mes en el patrullatge. I Mollet s'adhereix a la iniciativa Fes un truc. L'objectiu és oferir als infants i adolescents un comerç o equipament de la ciutat per poder trucar a la seva família sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet-Baix Vallès. Anteriorment havia estat 9 anys al front de l'Assemblea Local. I hem repassat com va anar la Festa Major de Mollet, on la Colla Morada en va sortir guanyadora i empat a 13 al marcador històric. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Deixa'm anar. No, no, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res. No ha fet res. Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell. No. El meu fill no té cap culpa. Ell no, sisplau. Ell no. No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana ha passat i ja s'han oblidat d'ella.
2: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
2: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
2: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i... I la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
2: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
2: I tot això li ho has dit a la policia?
1: I esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Si fos la seva filla, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra, però no ho és. No en té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això, eh?
2: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
2: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no? Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
2: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. Llavors, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
2: Sí.
1: Què has dit?
2: Que sí.
1: Que sí, que què?
2: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
2: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
2: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
2: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
2: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
2: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
2: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
3: Traieu-me d'aquí.
2: Val, truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
2: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llista i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
2: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
5: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
6: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: rellotge de qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara, i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia.
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm. Comprovi-ho vostè mateixa. Faci-ho. El número és 666-000-111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo. Has fotut la pota.
1: No, on vas? On vas? Torna! Torna! No has sospitat res, t'ho juro!

última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen... Inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: també jo, Quiris. Però ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No et facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: Encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna a ser on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Radiotelevisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: provaré de recordar el teu...
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al Turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6... es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és aconduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem, prou, acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sonia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut hi inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma. Amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
7: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
9: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
8: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
4: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
10: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
4: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
4: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
0: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
12: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
11: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
13: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
11: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
14: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
11: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
10: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
16: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company o companya seva està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
15: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
4: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
17: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
18: El que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
17: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Mèdia, Martí González.
19: Segons explica Cugat Mèdia la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porc com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, processats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
20: Els treballs, amb una inversió de 12,3 milions d'euros, permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
21: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
20: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el subpaent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
22: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.

0: sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg, entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen doncs, començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la estació, els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
1: Gràcies, Willio Txengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
2: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
1: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
3: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
1: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
3: La raó són les obres al Macropou de la L910 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
1: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
5: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
4: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 8:45 de nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
6: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
7: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Ho té cu i està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. però no tenim cap pressió. Bé.

0: We don't have pressures. They go make.
1: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
0: For me it's good. Just to see the quality.
1: Veure la qualitat també, les sessions d'entrenament, com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
0: In a good way at the moment.
2: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat d'Anoeta. L'entrenador blanc i blau, Manol González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
3: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres en pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
2: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per ser un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morey, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
4: Molt content per l'esforç, donar-li una bona a tot l'equip perquè també ha estat unes setmanes difícils perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip. I jo és l'idea de dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
2: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol, el Johan Cruyff, amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
5: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
9: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
11: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
11: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a les l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
7: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a la 2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
11: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
11: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
7: Els esports, Toni Castro. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
12: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà a revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma. Amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. L'investigació dut a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
16: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
15: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
16: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
15: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
16: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
15: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes. 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
7: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de l'ESPISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
18: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
17: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
7: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
11: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
19: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
11: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
14: Notícies en xarxa.
7: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta internacional.
11: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
11: Hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de la llau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
7: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
21: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
20: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
22: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
20: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
1: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
20: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
7: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
19: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions de la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
4: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
3: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
7: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
11: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
23: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
24: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
23: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
7: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
11: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: Lleida Televisió, Cel Márquez.
25: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
26: El projecte
0: en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
25: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
2: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
25: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
11: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
7: Olot FM, Roger Isern.
5: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
6: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
5: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
7: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
11: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
7: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquesta estat.
11: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
7: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
9: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
8: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
7: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té, tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
12: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu desè aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre, acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
13: Venen un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
12: I com a cloenda s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
7: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
11: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'Avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
7: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
15: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador el Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
16: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
17: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco i està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
16: We don't have pressures. Deco make...
17: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
16: For me it's good. Just to see the quality.
17: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
15: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat de Noeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
18: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
15: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
26: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament, molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. Uns anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
15: De la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
27: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i, bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i, bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
15: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa i, en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
1: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals. Ens ha condicionat perquè crec que hem tingut una primera part positiva. Hem generat tres ocasions clares de gol. No hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
15: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
7: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo! Original Trendsetters, a Combination Again per l'estiu! Què dius, Cuca?
2: Claudi Barrasola, truquen Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
3: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
4: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

te pasa? ¿Qué te ocurre? Háblame. ¿Qué te dije? ¿Qué hice?

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. Està en la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
3: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
2: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
4: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
2: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i també de reforç. Reoberta l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbordament amb la línia 5. L'estació recupera la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per unes rampes. En canvi, a partir d'avui queda sense servei les estacions de Sagrera i Bonpastor de les línies 9 i 10 del metro. La raó són les obres al Macropou de la línia 9-10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana a metro alguna alternativa.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
7: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
8: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha iniciat el procés per la creació i posada en funcionament de la nova unitat canina de la Policia Municipal, amb l'aprovació de la convocatòria per proveir un lloc d'agent amb perfil de guia caní. Aquesta nova unitat permetrà incorporar un equip format per un agent caní i un gos ensinistrat i acreditat per al treball policial. La convocatòria s'adreça a agents de la Policia Local de Catalunya amb experiència acreditada en unitats canines. Al gener d'aquest any, des de Ràdio Mollet, ja vam anunciar que aquest 2026 es crearia l'unitat canina. En declaracions a la nostra emissora, el sergent de la Policia Municipal de Mollet, Baltasar Pérez, anunciava que els gossos policials estaran entrenats principalment per la detecció de drogues i per a tasques de suport en controls, patrullatges a peu i esdeveniments multitudinaris, i a la vegada seran un mes en el patrullatge.
1: La unitat nosaltres de la unitat canina, la idea que tenim, tot i que s'ha de desenvolupar tot, però és donar-li una mica una diferenciació del que seria la reacció directa amb el gos a l'hora de fer algun tipus de detecció de substàncies i de més, doncs també la part d'incloure-la dins de la proximitat i fer aquesta part de prevenció en el patrullatge, és a dir, serà un mes dels vigilants de la seguretat i de la convivència a la ciutat de Mollet.
0: La nova unitat neix amb l'objectiu de reforçar les eines de què disposa la Policia Municipal per donar resposta als reptes actuals en matèria de seguretat ciutadana, convivència i prevenció. I l'Ajuntament s'ha adherit a la iniciativa Fes un truc, impulsada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és oferir als infants i adolescents una alternativa segura per contactar amb la seva família en cas de necessitat sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. Així ho ha explicat la regidora d'Infància, Estela Mas.
2: Fes un truc és bàsicament per dos motius, no? Un, per intentar que no hi hagi una excusa com a tal per donar un mòbil massa aviat. Sabem que les pantalles avui en dia i les connexions a xarxes socials i estatal hiperconnectat amb un infant no és l'ideal, però que a vegades per les situacions de les famílies, doncs, perquè no sempre es poden acompanyar i tenen trajectes on van sols, de casa al col·le o del col·le al bàsquet, no? Que fan algun altre escolar, doncs vam pensar que es podria fer que Mollet, trobo que és un poble prou hospitalari, no? I prou petit, com que ens coneixem tots, doncs agafar tota aquesta xarxa de comerciants tan propers i els hi vam proposar si ells podrien acollir aquests infants si en algun moment volguessin fer un truc a casa.
0: La campanya promou la creació d'una xarxa de comerços i equipaments de confiança on els infants i adolescents puguin fer una trucada telefònica quan ho necessitin. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades, en aquest cas, a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia, también le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància.
3: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
1: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir aquesta arribada massiva procedent del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. El Ministeri Públic ha identificat 5 dels presumptes autors dels fets, 3 de nacionalitat marroquina, un belga i un espanyol. La identitat de resta d'implicats se segueix investigant. I mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. Els fets van passar ahir la tarda, poc després de les 6. Es tracta de la 23a mort a les platges catalanes aquest estiu. I Olot tindrà un dispositiu de seguretat de festes d'atura més ampli, en aquest cas, de la història. Uns 75 agents d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal que vetllaran per unes festes segures i tot plegat serà a partir d'aquest divendres.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Eduard Vidas torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local de Creu Roja Mollet Baix Vallès. Després de 2 anys coordinant les assemblees del Baix Llobregat, Vidas, que havia estat durant 9 anys al front de l'assemblea de Mollet Baix Vallès, torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local. Entre les accions desenvolupades en els darrers mesos per Creu Roja Mollet Baix Vallès ha estat l'emissió d'una 30ena de certificats de vulnerabilitat a persones migrades que tramitava la seva regularització. Ara l'assemblea local contactarà amb aquestes persones per fer seguiment i oferir-los suport si el necessiten a l'hora de cercar una ocupació.
1: Llavors sí que tenim l'encàrrec de parlar amb aquestes persones, de fer-les venir a les assemblees, de mica a veure com estan pel que fa a la seva situació laboral, i si és el cas doncs, que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, doncs a fer perquè puguin aconseguir mitjançant els programes d'ocupació de Creu Roja doncs, la inserció laboral que tan desitjada, no?
0: Una altra de les preocupacions de l'assemblea és el tema de la salut mental. Així doncs, durant aquest curs s'han fet diferents tallers adreçats especialment a gent gran i dones que es mantindran de cara al curs vinent. L'assemblea local de Creu Roja compta amb el suport de prop de 200 persones voluntàries. I ara fem un repàs de l'atur i és que va pujar a Mollet en 61 persones al mes de juliol, però es manté per sota dels nivells de fa un any. L'atur va augmentar durant el mes de juliol, les dades de l'avanç de l'atur registrat publicades per l'Observatori del Vallès Oriental. La ciutat va tancar el mes de juliol amb 2.272 persones en situació d'atur, 61 més que el juny, fet que suposa un increment mensual del 2,76%. En els propers dies es faran públiques les dades d'aquest passat mes d'agost i es podrà fer balanç de l'atur d'aquests mesos d'estiu. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambol, a més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord. L'objectiu seria doncs, poder tenir un curs molt més normal.
1: Niubó ha reivindicat la inversió feta per aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres. I comencen les obres de renovació a l'A2 entre Cervera i la Panadella, els treballs amb una inversió de 12,3 milions euros permetran renovar més de 8 quilòmetres en cada sentit. La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents. El tram suposa 22.000 vehicles diaris i el ferm està en mal estat. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespin.
3: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
1: El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. Justament avui han començat els treballs per estendre el cablejat elèctric a l'avinguda 11 de setembre. El servei està interromput des de maig de 2023 i des d'aleshores els ferrocarrils de la Generalitat estan impulsant actuacions per modernitzar aquesta infraestructura. Un motorista de 38 anys ha mort aquest dilluns en ser embestit per un vehicle al carrer Aribau en la confluència Mallorca, al districte de l'Eixample. En el moment de l'accident, el motorista estava aturat. El conductor del vehicle que ha topat amb la moto ha fugit del sinistre, però ha estat aturat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra i està detingut. I la Ràpita al Montsià ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de les seves jornades culturals al setembre, una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades durant un mes. Alguns equipaments, com l'Auditori Sixto Mir, acolliran teatre, cinema i també literatura.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama pop. En aquest capítol escoltarem Animales, el disc que va consolidar la trajectòria dels madrilenys Pereza i els va convertir en una de les bandes més populars del panorama pop-rock espanyol dels anys 2000. Un grup format per en Rubén Pozo i en Leiva, que destaca per les seves melodies enganxoses, les lletres directes i una actitud desenfadada. L'àlbum del qual repassarem avui es va publicar l'any 2005 i es tracta d'un disc fresc i enèrgic que es mou entre el rock i el pop, amb cançons que parlen de l'amor, la nit, les relacions personals i la vida quotidiana. El disc inclou alguns dels seus grans èxits com Princeses o Todo, que encara avui formen part de la memòria musical de molts oients. Avui, a Calidoscòpia, repassarem les cançons d'aquest àlbum i en parlarem, descobrint què hi ha darrere de cada tema i com s'integra en el conjunt. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Animales. La banda Pereza va néixer a finals dels anys 90 a Madrid de la mà d'en Rubén Pozo i en Leiva, dos músics que compartien la passió pel rock clàssic, el pop i les històries del carrer. Des dels seus inicis, el grup va destacar per unes cançons properes i despreocupades amb influències que anaven des dels Rolling Stones fins al rock urbà espanyol. Els seus primers discos els van permetre fer-se un lloc dins de l'escena musical, però encara estaven lluny de l'èxit massiu que arribarien a aconseguir poc després. El gran punt d'inflexió arriba l'any 2005 amb Animales, el seu tercer treball d'estudi i el qual anirem desgranant. Amb aquest disc, Pereza aconsegueix trobar una identitat pròpia i un so més definit, capaç de combinar l'energia del rock amb melodies pop molt accessibles. El resultat és un àlbum fresc, directe i ple de personalitat que connecta especialment amb el públic jove de l'època. Les lletres del disc parlen de relacions, nits interminables, amistats, desitjos i contradiccions, sempre des d'un punt de vista quotidià i molt proper. Cançons com Princeses o Todo es van convertir ràpidament en grans èxits i van ajudar a consolidar Pereza com una de les bandes més importants del pop-rock espanyol dels anys 2000. Més enllà del seu èxit comercial, Animales representa també una fotografia molt concreta d'una generació i d'una manera d'entendre la música, més espontània, més imperfecta i sense pretensions. I després d'aquesta introducció, entrem de ple en matèria amb el primer tema del disc, una cançó que es convertiria en un dels grans himnes de Pereza i que resumeix perfectament l'estil directe, desenfadat i enganxós que defineix l'àlbum. Escoltem Princeses.

Acabem d'escoltar Princeses, una de les cançons més representatives de Pereza i, sens dubte, una de les que millor assumeix l'esperit d'Animales. A primera vista, la lletra sembla descriure una sèrie de personatges femenins molt diferents entre si, però en realitat la cançó va més enllà d'una simple descripció. Parla de persones imperfectes, amb contradiccions, inseguretats i maneres diverses d'afrontar la vida, allunyant-se de la idea idealitzada de les princeses dels contes tradicionals. La força del tema rau precisament en aquesta mirada quotidiana i realista. La banda madrilenya retrata personatges que poden semblar perduts, rebels o vulnerables, però que alhora resulten profundament humans. Aquesta capacitat de convertir històries aparentment simples en relats amb què molta gent es pot identificar és una de les grans virtuts del grup. Musicalment, la cançó també marca el to del tot el disc, amb guitarres directes i una producció que combina energia i espontaneïtat. Després d'aquesta carta de presentació tan potent, arriba una altra de les peces fonamentals de l'àlbum i amb un enfocament més íntim i sentimental, però mantenint la immediatesa característica de Pereza. Escoltem ara Todo.

Això que sonava era Todo, una altra de les cançons més exitoses i reconeixibles d'Animales. Al llarg dels anys, tant en Leiva com en Rubén Pozo han explicat en entrevistes que el tema gira al voltant de la idea de lliurar-se completament a una altra persona. La repetició constant de la paraula Todo reforça aquesta sensació d'entrega absoluta, gairebé impulsiva, que travessa tota la cançó. La lletra descriu un amor viscut amb intensitat, sense massa filtres ni càlculs. És una manera d'entendre les relacions molt present en l'univers de Pereza. Sentiments explicats amb naturalitat, lluny de metàfores complicades, però capaços de connectar amb experiències que molta gent ha viscut. Aquesta senzillesa aparent és precisament una de les claus de l'èxit del grup. I és que no és estrany que acabés convertint-se en un dels senzills més coneguts de la banda i en una peça habitual dels seus concerts. Continuem amb el nostre recorregut per Animales amb una cançó que manté aquest esperit fresc i desenfadat tan característic de la banda madrilenya. És el torn de Cómo lo tienes tú.

assenyalen quan parlen de la separació del grup l'any 2011. Tot i que mai no hi va haver una ruptura traumàtica ni grans polèmiques públiques, amb el temps tots dos músics han reconegut que necessitaven explorar camins diferents i desenvolupar projectes propis. La bona notícia és que, anys després, la relació entre ells és cordial i han mostrat respecte mutu per les seves respectives carreres en solitari. Potser aquesta combinació de dues personalitats tan diferents és una de les claus de l'èxit d'Animales. D'una banda hi havia l'instint melòdic de l'Eiva i de l'altra la capacitat narrativa de Rubén Pozo. Junts van crear un repertori que encara avui continua connectant amb el públic. I parlant de personatges, la següent cançó ens presenta un dels retrats més recordats de tot el disc. Amb una mirada entre irònica i afectuosa, la banda dibuixa el perfil d'una noia acostumada a tenir-ho tot al seu abast. Escoltem ara Niña de Papá.

Sonava ara Niña de Papá, una de les cançons més iròniques que hi trobem al disc. A través de la lletra, el grup dibuixa el retrat d'una noia que ha crescut amb totes les comoditats possibles, però que alhora mostra una actitud vital una mica desconnectada de la realitat que l'envolta. El tema juga constantment amb aquest contrast entre el privilegi i la superficialitat, però ho fa sense caure en la crítica agressiva. Més aviat hi ha una mirada entre divertida i lleugerament sarcàstica, com si la banda observés la situació des de fora amb certa distància, però també amb curiositat. En diverses entrevistes, els membres de Pereza han explicat que moltes de les seves cançons neixen precisament d'observacions del seu entorn, de gent que han conegut o de situacions que han viscut a Madrid. Aquest enfocament gairebé de cronistes urbans ajuda a entendre per què les seves lletres connecten tan bé amb l'oient, ja que són petites històries que podrien passar a qualsevol lloc. Musicalment, el tema manté el to directe del disc amb una energia que acompanya perfectament el caràcter del personatge que descriu. I després d'aquest retrat, amb un punt d'ironia, passem ara a una de les cançons que més connecta amb la part emocional del disc, i és que és una atmosfera una mica més introspectiva, però igualment potent.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. L'atur va augmentar durant el mes de juliol a Mollet, segons les dades de l'atur registrat publicades per l'Observatori del Vallès Oriental. La ciutat va tancar el mes de juliol amb 2.272 persones en situació d'atur, 61 més que el juny, fet que suposa un increment mensual del 2,76%. Tot i aquesta pujada respecte al mes anterior, la situació millora en termes interanuals. Mollet registra 67 persones aturades menys que el juliol de l'any passat, un descens del 2,86%, i la taxa d'atur provisional se situa en el 8,62. En els propers dies es faran públiques les dades del mes d'agost i es podrà fer balanç de l'atur d'aquests mesos d'estiu. I la Festa Major de Mollet de 2026 va finalitzar, ara farà uns 13 dies, i ha tornat a omplir de gom a gom els carrers, parcs, places i espais de Mollet, que des del 14 fins al 18 d'agost, tot i que l'activitat de les colles i les entitats va començar el dia 10, han acollit més d'un centenar d'activitats adreçades a tots els públics. L'èxit de participació també s'ha posat de manifest amb el fet que les activitats i els concerts han omplert el seu aforament cada dia amb l'assistència de milers de persones i que les entrades d'aquelles activitats han estat de pagament i s'han exhaurit. Pel que fa a les activitats de les colles, la Colla Morada ha estat la guanyadora de la Festa Major de 2026 i empaten a l'històric del marcador de dues colles a 13. A més, la Colla Morada enguany ha presentat la Bèstia de Foc Loin, que ha tingut molt bona acollida. Més enllà de la competició, a la festa hi ha hagut moments destacats com l'entrada a plaça de les entitats de la Cultural previ al pregó, una reivindicació que feia temps venien fent les entitats i que enguany s'ha fet realitat. Mercè Pérez és regidora de Cultura.
1: Passa que per temes de seguretat els tècnics municipals també no ho veien gaire clar, però a última hora hem fet aquest passillo que també priva que molta gent avanci, o sigui, la gent ha d'avançar més tard, però han pogut passar i per ells ha sigut important i tota la ciutat ha pogut gaudir d'alguna manera d'aquestes, bueno, aquest patrimoni de la ciutat com són la Santa Teca, els gegants, la Cucamolla, el Mollfer, i ara pues, l'any que ve ja passarà amb Oing.
0: També per quart any consecutiu, l'Ajuntament ha instal·lat un circuit de prevenció i intervenció de les agressions sexuals i LGTBI+, als espais dels concerts de Festa Major, amb un punt fix situat a les nits del Parc de Can Molà. En aquesta edició s'ha fet arribar material informatiu i de sensibilització a 1.158 persones. Per franges d'edat, el major nombre d'interaccions s'ha fet als joves de 18 a 35 anys. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

seguim avançant en aquest recorregut per Animales, un disc que ens està mostrant molt bé que era Pérez en aquell moment, i és que era una banda capaç de combinar l'energia del rock amb melodies pop molt directes i amb unes lletres que parlen de la vida quotidiana sense filtres ni artificis. Recordem breument que Pereza va néixer a Madrid a finals dels anys 90, quan en Rubén Pozo i en Leiva decideixen començar a treballar junts després d'haver passat per diferents projectes musicals. Els seus inicis estan molt lligats a l'escena del rock urbà espanyol de l'època, amb influències clares del rock clàssic, del pop i també de bandes anglosaxones que escoltaven des de joves. Durant els primers anys, el grup va anar construint el seu camí de manera força discreta, tocant en sales petites i donant forma a un estil que encara estava en evolució. Amb el temps, van anar trobant una identitat pròpia amb aquestes cançons senzilles en aparença, però molt efectives, amb tornades memorables i un llenguatge molt proper. Aquesta combinació és la que els permet, finalment, fer el salt i consolidar-se com una de les bandes més importants del pop-rock espanyol dels anys 2000. I és en aquest moment de creixement i maduresa artística quan arriba Animales, el disc que estem repassant avui i que representa un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Aquí ja hi ha una proposta molt més definida i una manera de narrar que connecta directament amb el públic. Després d'aquest context de la banda i dels seus inicis, tornem al disc amb un tema que manté aquest esperit més juganer i despreocupat, però que alhora ens encaixa perfectament amb aquesta etapa de consolidació del grup. Escoltem ara Caramelo.

Aquest era un dels temes més juganers i despreocupats d'Animales, on Pereza torna a mostrar aquesta faceta més hedonista i directa, amb una lletra que juga amb imatges sensuals i un to lleugerament provocador, però sempre dins d'aquell estil desenfadat que caracteritza bona part del disc. La cançó encaixa molt bé amb aquesta etapa del grup en què Rubén Pozo i Leiva encara estaven consolidant el seu so i la seva identitat artística. Aquí es nota especialment aquella combinació entre ironia, frescor i una certa actitud de viure el moment que era molt present en el seu imaginari musical. No hi trobem grans metàfores ni voluntat de complicar el missatge perquè la força del tema està en la seva immediatesa i en la seva energia. Musicalment, també és un exemple clar del so de Pereza en aquest moment, perquè hi havia aquestes guitarres amb personalitat, aquest ritme àgil i una producció que prioritza la sensació de banda tocant junta amb un punt gairebé de directe. Ara, però, entrem ara en una de les peces que recupera el vessant més narratiu del disc, amb personatges i situacions que tornen a connectar amb aquest univers tan quotidià que hem anat veient al llarg de tot el programa. Escoltem el següent tema, titulat Matar al cartero.

Aquest era Matar al cartero, una de les cançons que recupera més clarament el vessant narratiu d'Animales. Aquí Pereza torna a aquell estil tan seu de construir petites històries amb personatges concrets, situacions quotidianes i un punt d'ironia que travessa tota la lletra. El tema juga amb una idea gairebé simbòlica, on el carter no és només un personatge literal, sinó també una excusa per parlar de missatges, de relacions i de tot allò que arriba o no arriba quan hi ha distància emocional entre dues persones. Aquesta dualitat és molt típica del disc, ja que hi ha cançons que aparentment expliquen una història simple, però que deixen espai perquè l'oient hi projecti altres significats. Musicalment, el tema manté l'energia del rock clàssic, del qual parlàvem abans, amb una estructura directa i una tornada que reforça aquest estil tan immediat de Pereza, pensat per funcionar igual de bé en disc que en directe. I després d'aquest moment més narratiu i una mica més reflexiu, continuem avançant en el disc amb una cançó que torna a pujar les revolucions i ens porta cap a una de les peces més enèrgiques d'aquest tram. Escoltem com sona Super Junkies.

0: I tu, Matt, Mike.
1: Això que sonava era Super Junkies, una de les cançons més enèrgiques d'Animalis, on Pérez deixa clar el seu costat més rock i desacomplexat. Aquí el grup aposta per un so més cru i directe, amb una actitud gairebé de banda de garatge, recuperant aquella sensació d'immediatesa que també definia els seus inicis. Els primers anys del grup no van ser d'èxit immediat, ja que van ser més aviat un procés de construcció, de provar cançons, d'equivocar-se i de refinar una manera d'escriure que amb el temps es tornaria molt reconeixible. Influïts pel rock clàssic, però també per l'escena pop-rock espanyola, van anar polint un estil que combinava guitarres, tornades enganxoses i lletres molt quotidianes. Aquesta etapa més inicial explica molt bé, fins i tot en un disc com Animales, que el situa en un altre nivell de popularitat, encara que es conserva aquesta energia de banda que ve del local d'assaig i del directe. No és un projecte pensat des de la distància, sinó des de la pràctica constant i el contacte amb el públic. Musicalment és una de les peces que més destaca per la seva energia. Les guitarres tenen més pes, el ritme és més agressiu i la interpretació transmet aquesta sensació de banda en plena forma sense concessions. És un d'aquells temes que fàcilment es pot imaginar creixent encara més en directe. I després d'aquest esclat d'energia, baixem una mica el ritme per entrar en una de les cançons que aporten una mirada més concreta i geogràfica al disc amb un dels referents més clars de l'univers de Pérez, i és que és la ciutat de Madrid.

Aquesta era Madrid, una de les cançons que millor encapsula l'univers urbà i emocional d'Animalis, i més que una descripció literal de la ciutat, el tema funciona com una mena de mapa emocional de Madrid, una ciutat que aquí apareix plena de moviment, de nits llargues, de trobades inesperades i de relacions que es viuen amb intensitat però també amb certa inestabilitat. De fet, aquesta connexió amb Madrid no és casual. Rubén Pozo i Leiva han crescut musicalment dins d'aquesta escena de sales petites, de concerts constants i de vida nocturna molt present. Per això, en moltes de les seves cançons, la ciutat no és només un escenari, sinó gairebé un personatge més. A nivell musical, Madrid també aporta un moment una mica més contingut dins del conjunt del disc. Sense perdre la base de rock i les guitarres característiques de Pereza, el tema té una atmosfera més reflexiva, com si fes un pas enrere després de l'energia més desbordant d'altres cançons que han sonat abans, com Super Yankees o Caramelo. Aquesta alternança de ritmes i estats d'ànim és una de les claus perquè Animales funcioni com un disc complet i no només com una suma de singles. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut, i és que al llarg del programa hem escoltat com Pereza construeix un univers molt particular a Animales, des de la força immediata de Princeses, passant per la intensitat emocional de Todo, els personatges de Niña de Papá o la vitalitat de Super Yankees, fins a arribar a aquesta mirada més madura i urbana de Madrid. Per tancar el disc, tornem a la cançó que dona nom a tot l'àlbum i és un tema que resumeix molt bé aquesta idea de viure amb instint, amb contradicció i amb una certa honestedat emocional sense filtres. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé! No vas...

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Abets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 31 d'agost del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet inicia el procés per crear la unitat canina de la policia municipal. S'ha aprovat la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Es vol que el gos sigui un mes en el patrullatge. I Mollet s'adhereix a la iniciativa Fes un truc. L'objectiu és oferir als infants i adolescents un comerç o equipament de la ciutat per poder trucar a la seva família sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet-Baix Vallès. Anteriorment havia estat 9 anys al front de l'Assemblea Local. I repassarem com va anar la festa major de Mollet, on la Colla Morada en va sortir guanyadora i empata a 13 al marcador històric. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha iniciat el procés per la creació i posada en funcionament de la nova unitat canina de la policia municipal amb l'aprovació de la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Aquesta nova unitat permetrà incorporar un equip format per un agent guia caní i un gos ensinistrat i acreditat per al treball policial. La convocatòria s'adreça a agents de policia local de Catalunya amb experiència acreditada en unitats canines, formació específica com a guies canins i amb disponibilitat d'un gos entrenat i certificat per les funcions policials previstes. Al gener d'aquest any, des de Ràdio Mollet, ja vam anunciar que aquest 2026 es crearia l'unitat canina. En declaracions a la nostra emissora, el sergent de la Policia Municipal de Mollet, Baltasar Pérez, anunciava que els gossos policials estaran entrenats principalment per la detecció de drogues i per a tasques de suport en controls, patrullatges a peu i esdeveniments multitudinaris, i a la vegada seran un mes en el patrullatge.
2: La unitat nosaltres de la unitat canina, la idea que tenim, tot i que s'ha de desenvolupar tot, però és donar-li una mica una diferenciació del que seria la reacció directa amb el gos a l'hora de fer algun tipus de detecció de substàncies i de més, doncs també la part d'incloure-la dins de la proximitat i fer aquesta part de prevenció en el patrullatge, és a dir, serà un mes dels vigilants de la seguretat i de la convivència a la ciutat de Mollet.
1: La nova unitat neix amb l'objectiu de reforçar les eines de què disposa la policia municipal per donar resposta als reptes actuals en matèria de seguretat ciutadana, convivència i prevenció. La unitat canina també tindrà un important vessant de proximitat i sensibilització ciutadana.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès s'ha adherit a la iniciativa Fes un truc, impulsada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és oferir als infants i adolescents una alternativa segura per contactar amb la seva família en cas de necessitat sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. Així ho ha explicat la regidora d'Infància, Estela Mas.
3: Fes un truc és, bàsicament, per dos motius. No? Un, per intentar que no hi hagi una excusa com a tal per donar un mòbil massa aviat. Sabem que les pantalles avui en dia i les connexions a xarxes socials i estatal hiperconnectat amb un infant no és l'ideal, però que a vegades, per les situacions de les famílies, doncs, perquè no sempre es poden acompanyar i tenen trajectes on van sols, de casa al col·le o del col·le al bàsquet, no? Que fan algun altre escolar, doncs vam pensar que es podria fer que Mollet, trobo que és un poble prou hospitalari, no? I prou petit, com que ens coneixem tots, doncs agafar tota aquesta xarxa de comerciants tan propers, i els vam proposar si ells podrien acollir aquests infants si en algun moment volguessin fer un truc a casa.
1: La campanya promou la creació d'una xarxa de comerços i equipaments de confiança on els infants i adolescents puguin fer una trucada telefònica quan ho necessitin. Els establiments adherits disposaran d'un distintiu que permetrà reconèixer fàcilment els punts on poden demanar ajuda. Més enllà dels equipaments municipals que formaran part de la xarxa, ja s'ha informat a més de 400 establiments comercials als quals s'ha convidat a sumar-se a la iniciativa. La ciutadania podrà consultar els punts adherits a través d'un mapa interactiu en línia que permetrà consultar els comerços i equipaments adherits. Les persones interessades poden contactar amb la campanya a través de l'adreça electrònica fesuntruc@molletvallès.cat.

0: I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local de Creu Roja Mollet-Baix Vallès després de 2 anys coordinant les assemblees del Baix Llobregat. Vides, que havia estat durant 9 anys al front de l'assemblea local de Mollet-Baix Vallès, torna a ser el tècnic referent de l'assemblea local. Entre les accions desenvolupades en els darrers mesos per Creu Roja Mollet-Baix Vallès ha estat l'emissió d'una 30ena de certificats de vulnerabilitat a persones migrades que tramitaven la seva regularització. Ara l'assemblea local contactarà amb aquestes persones per fer seguiment i oferir-los suport. Si el necessiten, alhora també cercar una ocupació, ho explica Eduard Vides.
1: Llavors sí que tenim l'encàrrec de parlar amb aquestes persones, de fer-les venir a les assemblees, de mica a veure com estan pel que fa a la seva situació laboral, i si és el cas doncs, que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, doncs fer perquè puguin aconseguir mitjançant els programes d'ocupació de Creu Roja doncs, la inserció laboral que tan desitjada, no?
0: Una altra de les preocupacions de l'assemblea és el tema de la salut mental. Així, durant el curs 2025-2026 s'han fet diferents tallers adreçats especialment a gent gran i dones que es mantindran de cara al curs vinent.
1: El tema de la salut mental en general és un dels grans temes, no?, que ens preocupa. Clar, això afecta a totes les edats, no? No és algo que agafi una edat determinada. I en aquí, tant el que són, per exemple, el col·lectiu de dones, en aquí sí que s'han muntat i es continuaran fent al llarg de tot l'any tallers per a dones on a banda d'intercanviar coneixements, es treballarà el tema del benestar emocional, espais per compartir, escoltar i, bueno, i sentir-se a gust amb si mateix, no?
0: El col·lectiu de gent gran és un dels que s'ha incrementat notablement. Així, prop d'una 40ena de persones participen regularment en les formacions que s'ofereixen des de l'assemblea. Eduard Vides ha dit que, més enllà dels tallers de memòria i activitat física, aquest curs s'ha fet una obra de teatre. Vides ha comentat que aquesta ha estat una experiència molt enriquidora.
1: Recentment vam fer una petita obra de teatre, no? I realment va ser una de les activitats, per mi, que em vaig trobar doncs, més emocionant, no? Perquè veus que persones grans doncs, que pateixen el que li diem la soledat no desitjada, doncs troben un grup de persones grans i no tan grans, doncs que on es poden desenvolupar, on es poden relacionar i bueno, millorar el benestar emocional, no?, de cadascuna d'elles, no?
0: L'assemblea local de Creu Roja, Mollet-Baix Vallès, compta amb el suport de prop de 200 persones voluntàries. Tot i això, des de l'entitat sempre hi són obertes les portes per acollir nous voluntaris. L'assemblea es troba a la plaça Enric Rosés, número 5. És refugi climàtic i el mes d'agost no tanca.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions parlant del temps amb crònica des de la xarxa que ens porta Luismi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els nuvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret, número 73.

0: I ara fem repàs de la Festa Major de Mollet 2026, que va tornar a omplir de gom a gom els carrers de Mollet, els parcs, les places i els espais, que des del 14 fins al 18 d'agost, tot i que l'activitat de les colles i de les entitats va començar el dia 10, van acollir més d'un centenar d'activitats adreçades a tots els públics. L'èxit de la participació també s'ha posat de manifest amb el fet que les activitats i els concerts han omplert el seu aforament cada dia amb l'assistència de milers de persones i que totes les entrades d'aquelles activitats que van ser de pagament es van exaurir també al Museu Abelló. Pel que fa a les activitats de les colles, la Colla Morada ha estat la guanyadora de la Festa Major 2026. Els punts de l'engrescada, la despertada i el premi a l'originalitat junt amb el punt del Ball del Fanalet van ser els decisius per decantar la balança cap a la Colla Morada. La rivalitat entre les dues colles havia estat màxima i el marcador abans de desvetllar-se els punts secrets era de 6 a 5 a favor de Torrats. Totes dues colles van lluitar les proves i van a demostrar estar ben vives. Una victòria assolida per la Colla Morada que fa que el resultat de l'històric entre les dues colles sigui d'empat amb un marcador final de 13-13. A més, la Colla Morada va estrenar enguany una bèstia de foc, l'Oing, que va tenir molt bona acollida entre la població. Més enllà de la competició a la festa, hi va haver moments destacats com l'entrada a plaça de les entitats de la cultural prèvia al pregó, una reivindicació que feia temps venien fent les entitats i que enguany es va fer realitat. Mercè Paredes, regidora de Cultura.
1: Que feia molt temps que ho demanàvem, el que passa que per temes de seguretat els tècnics municipals també no ho veien gaire clar, però a última hora hem fet aquest passillo que també priva que molta gent avanci, o sigui, la gent ha d'avançar més tard, però han pogut passar i per ells ha sigut important i tota la ciutat ha pogut gaudir d'alguna manera d'aquestes, bueno, aquest patrimoni de la ciutat, com són la Santa Teca, els gegants, la Cucamolla, el Mollfer, i ara, doncs, l'any que ve ja passarà amb l'Oing.
0: Enguany es va fer un reconeixement als 20 anys de la Capta de Sang com a prova puntuable entre colles. Es van fer 358 donacions i el lliurament del Morat i Torrat d'Honor va ser també un dels moments destacats d'aquesta festa major. Les colles van reconèixer la trajectòria de la llibreria Lilla, que enguany celebra els 30 anys d'història. El seu propietari, Carles Penya, reconeixia a Ràdio Mollet l'orgull que havia estat rebre aquest premi per part de les colles.
2: Bueno, vull dir, és d'aquelles coses que no se't passen pel cap mai, no? Però ens va fer molta il·lusió, la veritat, perquè que dues entitats ara tan importants al poble, no? Com són Morats i Torrats, que són l'ànima de la festa i l'ànima de la ciutat, es posin d'acord per donar-nos aquest reconeixement, doncs, ostres, és molt, molt, molt maco. Sí.
0: També per quart any consecutiu l'Ajuntament instal·lava un circuit de prevenció i intervenció de les agressions sexuals i LGTBI+, els concerts de Festa Major, el Parc de Can Molà, i en aquesta edició es va arribar a fer servir material informatiu i de sensibilització a 1.158 persones i en destaca la franja de 18 a 35 anys, en concret 618 persones, però també ho van fer 26 persones, sorprenentment, de més de 65 anys. Estela Mas, regidora de Feminisme, comentava que el Punt Lila està ja molt consolidat a la ciutat.
3: Està molt consolidat, tothom sap molt bé ja com funciona i amb els anys el que s'ha de destacar sobretot és la gran coordinació que estan havent ja d'entre totes les entitats que fan barra, la policia, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, els serveis sanitaris. La veritat que el que s'ha de destacar molt aquest any és aquesta gran coordinació que fa que les coses, quan passen, perquè també han passat, doncs es puguin resoldre seguint els protocols i protegint sempre a la víctima.
0: I el pregó va estar protagonitzat per l'humorista Pep Plaza, que es va posar al públic a la butxaca amb les seves imitacions. De fet, l'humorista va començar el pregó fent referència a Ràdio Mollet després que dies abans li preguntéssim quin tipus de pregó prepararia.
4: La ràdio de la vostra localitat em preguntava setmanes enrere quin tipus de pregó faria i jo els deia que em sentia una mica impostor, Mireia. Per què impostor? Perquè jo no hi tinc cap arrel amb Mollet del Vallès. No, sí que el conec de passada, sé que teniu aquí l'escola de la policia, però bàsicament, com que sóc del Maresme, doncs poc vincle tinc jo amb Mollet. Però és d'agrair que un poble com una ciutat, com Mollet, m'hagi acollit i, hòstia, jo el que no sabia és que per fer el pregó havíem de fer aquesta comitiva. Deixeu-me dir que jo només arribar i pujar-me amb aquell descapotable m'he sentit com a mínim com el papa de Roma.
0: El concert de la Fumiga al Parc de Can Mula va posar el punt i final a la Festa Major de 2026 i abans a l'embalar l'alcaldessa lliurava les colles, les reproduccions en 3D de la Santa Teca i el Moll Fer creades per l'autor del cartell de la Festa Major d'enguany, que va ser Gerard Martínez.

I l'atur puja a Mollet en 61 persones al juliol, però es manté per sota dels nivells de fa un any. L'atur va augmentar durant el mes de juliol a Mollet, segons les dades de l'abans de l'atur registrat per l'Observatori del Vallès Oriental. La ciutat va tancar el mes de juliol amb 2.272 persones en situació d'atur, 61 més que el juny, fet que suposa un increment mensual del 2,76%. Tot i aquesta pujada respecte al mes anterior, la situació millora en termes interanuals. Mollet registra 67 persones aturades menys que el juliol de l'any passat, amb un descens del 2,86%. En els propers dies es faran públiques les dades del mes d'agost i es podrà fer balanç de l'atur d'aquests mesos d'estiu.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més destacats del dia. Mollet inicia el procés per crear la unitat canina de la policia municipal. S'ha aprovat la convocatòria per proveir un lloc de gent amb perfil de guia caní. Es vol que el gos sigui un mes en el patrullatge. I Mollet s'adhereix a la iniciativa Fes un truc. L'objectiu és oferir als infants i adolescents un comerç o equipament de la ciutat per poder trucar a la seva família sense haver de disposar d'un telèfon mòbil propi. I Eduard Vides torna a ser el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja Mollet Baix Vallès. Anteriorment havia estat 9 anys al front de l'Assemblea Local. I hem repassat com va anar la festa major de Mollet, on la colla morada en va sortir guanyadora i empat a 13 al marcador històric. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res. No ha fet res. Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell. No. El meu fill no té cap culpa. Ell no, sisplau. Ell no. No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana ha passat i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i... La inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés... les dades a un dels seus companys i... vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Ah, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra, però no ho és. No en té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideix fer-li passar per això, eh?
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí, que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa.

0: però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
1: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
0: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. Llavors, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
1: Sí.
0: Què has dit?
1: Que sí.
0: Que sí, que què?
1: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
0: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
1: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
0: Abans hem de trobar la meva filla.
1: No m'has respost. El deixaràs anar?
0: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
1: I quina garantia en tinc jo d'això?
0: La meva paraula. No et sembla prou?
1: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
0: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
1: T'estàs confonent amb mi.
0: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
1: I per què creus que em farà cas a mi?
0: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
2: Creieu-me de ti.
1: Val, truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
0: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
1: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
0: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
1: Sí, ho he entès, sí.
0: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar a aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia?
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm. Comprovi-ho vostè mateixa. Faci-ho. El número és 666-000111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: No et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo, has fotut la pota.
1: No, on vas? On vas? Torna!

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que apuntin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si em disculpen... La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: també jo, Quiris. Però ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No ens facis perdre més el temps, Iris.
1: No ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: Encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser. Sé on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
2: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6... es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les 2 de la matinada ja no quedava ningú al local i vam plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, cocodril?

0: Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking.
1: Are you ready, Boots?
0: Estes botes són per a caminar. Ok.
1: Start walking.
0: Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy. El millor single de l'any per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

perdre la memòria... Cocodril Club, amb l'Albert Malla.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el que bueno, no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Tennessee Cherry. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani, que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de Sanremo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilé,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
1: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics. Però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Capri, c'est fini. Va ser una altra dels supergrandes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: El 15 de desembre d'aquell 1966 moria Walt Disney, el gran creador de dibuixos animats.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de Sanremo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps. Perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

Partida Libre, premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle dels Beatles.

Curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60 triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edson. Pell de gallina, cocodrilos.

i els nois. En aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: tres.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eran els fantàstics Four Tops i Reach out, I'll be there.

0: aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol novament era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Perquè has pensat que és millor marxar. Està cantant Leslie dels Cidex.

0: aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: ¿Qué tal, cocodril, cocodrila? Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar.
1: La presència de

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philip Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prémer play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. I li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

Estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Maybe lost the games and you're not playing. Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song for you. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neely, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neely, Pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passa és la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. The Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir perdido en el camino.

What's the Tom de Wee? Realment deliciós, perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu, era de nit.

buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge seria interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys, com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a 2 auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que per altra banda era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte. I una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir tot lo que tengo.

hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Recordes aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava...

0: Una d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Afrodizal, Demis Russos, Vangelis, Papatanàssio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Una mica em va deixar a l'LP, el disc gran dels Afrodizal. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, però qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 11:15. I el dia següent, dilluns, havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Afrodizal. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Too Busy Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en Mi Nena.

0: too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. Dura divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat, continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva. Et traslladen al temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are

0: tenia força. You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però no t'oblidis mai que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1986. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit juguem a remenar el nostre arxiu de trucades del contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Albert. Mira, soy Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Y hace mucho tiempo que no oigo una canción que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

0: جن. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Gorrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.